Es tracta d'una jornada que vol conscienciar sobre la importància de donar i ampliar els registres de possibles donants. A Espanya ja n'hi ha més de 530.000, però trobar una persona compatible continua sent complicat. Només un de cada quatre pacients que necessita un trasplantament troba un donant dins de la seva família. Per això són essencials els registres internacionals que permeten buscar compatibilitats arreu del món i ja agrupen més de 44 milions de persones. A Espanya s'hi poden inscriure persones sanes d'entre 18 i 40 anys. Una donació que, en alguns casos, pot ser l'única opció de tractament per a pacients amb leucèmies, limfomes o altres malalties de la sang.

0: respetar a la justicia, y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
1: Y en paralelo, Zapatero tiene hasta el jueves para entregar documentación que acredite el origen de las joyas que la policía encontró en la caja fuerte de su despacho de Ferraz. Dijo que lo haría cuando declaró, en el mes de junio, pero aún no ha movido ficha. Tampoco sabemos si lo va a hacer ahora. El juez que lo investiga le dio 3 días para documentar de dónde la sacó. Y en paralelo, Isabel Vega, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Ha citado también a sus hijas a declarar como imputadas para el próximo día 30 de noviembre. Están acusadas, como su padre, de cobrar comisiones a cambio de las gestiones de Zapatero a través de la empresa Análisis Relevante.
2: Sí, será el 30 de noviembre cuando las dos hijas del expresidente, que están imputadas desde junio, tendrán que explicar ante el juez los trabajos por los que facturaron a esa consultora que está bajo sospecha de canalizar comisiones de Plusultra. Calama también ha citado al directivo de la SEPI, que trató con la aerolínea los flecos de la ayuda pública, y al que era director financiero de Plusultra, aunque ambos irán como testigos el día 19, también del mes de noviembre. Entre tanto, el juez ha encargado una pericial completa de las joyas incautadas en la oficina de Zapatero y que fueron tasadas de forma preliminar en 1.300.000 euros. Ahora se trata de recabar, con apoyo del Instituto Gemológico Nacional, información completa sobre cada una de las piezas, desde su composición y su valor hasta su posible procedencia geográfica. En este contexto, el juez hace saber a la defensa del expresidente que tiene 3 días para aportar la documentación en su poder sobre las joyas. Fue en junio cuando Zapatero dijo en el juzgado que en 2 semanas podría justificar el origen de las piezas, pero eso aún no ha ocurrido.
3: Quizá aún no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
4: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
5: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
6: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
7: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
8: Precios válidos en Península y Baleares.
9: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
10: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
11: Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 29 de mayo de 2019. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 6. Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
1: 8:15, 7:15 en Canarias. Los líderes del mundo se citan a partir de hoy en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza a las 3 de la tarde, hora española. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días.
12: Hola, Sara, buenos días.
1: Pablo, Trump habla hoy ante el plenario, pero también nos vamos a fijar en lo que pasa en los márgenes de la Asamblea, en los múltiples frentes que tiene abiertos el presidente de Estados Unidos. Irán, Groenlandia, Venezuela.
13: Bueno, aquí llegamos de pie, caminando, frente en alto. Vinimos a este.
1: Estará, por ejemplo, la llegada de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se va a reunir con Trump. Todo esto, Pablo, atraviesa la Asamblea.
12: Eso es. Antonio Guterres, que se despide del cargo, abre el debate a las 3 de esta tarde y Trump hablará antes de las 4. Hablará ante el foro que representa la multilateralidad mundial y que él mismo desprecia.
14: Este es el momento que señalabas antes, el momento en el que critica la avería de una escalera mecánica de la ONU, toda una alegoría de la crisis de la institución, como señalaba esta mañana en Hoy por Hoy Jesús Núñez Villaverde.
15: Se ha convertido en un actor absolutamente marginal. Nadie tiene en cuenta ahora mismo lo que dice la ONU, y la mayor parte de los conflictos y de las amenazas en las que debería tener un papel protagonista, pues lo dejan de lado. De tal manera que incluso ahora mismo la Asamblea, más que lo que ocurra en la tribuna y en la sala principal, va a ser importante por lo que puede ocurrir en los pasillos.
12: Y es en esos pasillos donde, además de la reunión con Delcy Rodríguez, Trump tiene agendada la firma con Dinamarca del acuerdo con Groenlandia y encuentros con el británico Andy Borgham, la primera ministra de Japón, con Zelensky y con los países del Golfo Pérsico. Dice estar dispuesto a verse también con el presidente iraní, que vuela ya hacia Nueva York.
1: Pablo, gracias.
12: A ti, hasta luego.
1: Y ahora vamos con los deportes, porque empieza la convocatoria de la selección con protagonismo para Luis de la Fuente Duro.
16: Sí, el seleccionado renovado hasta 2032 es el gran protagonista del combinado nacional en este parón de selecciones. España, que se concentra en Las Rozas en la jornada del día de hoy, y a partir de ahí son 4 partidos, es el gran parón novedad en este 2026. Luis de la Fuente fue protagonista anoche en El Larguero, les va a sonar este asunto.
17: Soy un defensor del estamento arbitral, pero además lo digo con conocimiento de causa. Muchos de los árbitros que están ahora en la élite me han dirigido en categorías inferiores. Hemos jugado en todos los lugares del mundo, con árbitros de todos los países.
18: De todos los niveles y de todas las nacionalidades.
17: Que los árbitros españoles, en general, son los mejores del mundo. Para mí son los mejores del mundo.
16: Los mejores del mundo, dice Luis de la Fuente, de los árbitros tras el derbi del Metropolitano, que deja muchas reacciones. Hoy se reúnen precisamente los técnicos, los entrenadores, aunque no van a estar en Las Rozas ni Hansi Flick ni tampoco José Mourinho. Y este martes también vamos a tener la revisión de imágenes de la jornada por parte del Comité Técnico de Árbitros, que después de lo que pasó el domingo en el Metropolitano va a dar muchísimo que hablar. Y además, las reacciones de hoy para la Champions femenina, que tiene la cita deportiva del día. Es a las 9 de la noche en Valdebebas, comienza para el fútbol femenino la competición continental, el Real Madrid, que recibe en la noche del día de hoy al conjunto francés del Paris Saint-Germain.
1: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
19: Cadena SER. Yo tengo 15 puntazos.
20: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
19: Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es.
21: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros en tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI.
22: I no paguis fins al gener.
21: Finançant-ho amb SEA Autobank. Consulta les condicions a BYD.com.
23: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
24: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
25: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
26: Bon dia, és dimarts i el Constitucional comença la cursa per amnistiar els líders del procés. Avui el Tribunal revisa el primer dels recursos dels polítics independentistes del 2017 que han demanat l'amnistia, i el primer d'ells és el de Jordi Turull. És la notícia del dia, un dia en què el sol tornarà a lluir. Ara hi entrarem, no farà tanta calor, ens ho explicarà el Jordi Carbó, però com sempre, primer repassem els tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
27: Bon dia, doncs continuem la jornada. La jornada d'avui dimarts tenim paciència per aquest accident de primera hora del matí a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord, tot i que ja reobre el carril de circulació tallat, continua amb retencions, unes cues que ja comencen des de Cornellà en direcció a Besòs. Fa uns minuts hem de sumar també doncs dues incidències per les quals també hem de tenir paciència. Es tracta d'un accident i d'un vehicle avariat a la C32. Un ha estat a l'altura de Viladecans i l'altre a Castelldefels. Totes dues incidències obliguen a tallar un carril de circulació i provoquen 2 quilòmetres de lentitud. Això és tot des del RAC, de moment. Bon dia.
26: El segon imprescindible, el transport públic. Compte si agafeu l'autobús a Barcelona, perquè hi ha vaga de busos i això generarà afectacions entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. I el tercer imprescindible, el temps. I com dèiem, tornarà a lluir el sol. Jordi Carbó, temperatures que van a l'alça.
0: Sol i ambient d'estiu durant la tarda, amb temperatures que avui, però, pujaran una mica menys que ahir. De moment, ara, temperatures semblants als últims matins, 22 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Lleida i Girona, baixem dels 15 a l'interior i als Pirineus, on fa una mica de fresca, però durarà poc, perquè un dia més farà sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i les temperatures màximes passaran dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya. Ens aproparem als 35 a l'interior de l'Ebre, que és on més pujaran avui. Durant la tarda, vent estones una mica fort de component marítim que farà augmentar la sensació de xafogó.
19: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
26: Aquest matí el Tribunal Constitucional revisa el recurs per l'amnistia que ha presentat Jordi Turull. La resolució que en surti pot marcar el camí de la resta d'encausats, també de l'expresident Carles Puigdemont. Nasir Chávez, bon dia.
2: Bon dia.
26: Què és el que ha de passar?
2: Doncs avui els jutges del Constitucional es reuneixen per escoltar, debatre i votar la ponència del jutge qui s'ha encarregat del recurs de Jordi Turull. Es tracta de José María Macías, un jutge conservador que fa dies que va presentar un esborrany on aposta per no amnistiar la malversació, amb arguments similars als que ha fet servir fins ara el Suprem. Com que el Constitucional té majoria progressista, està previst que avui tomin la seva proposta.
26: I a partir d'aquí, per tant, s'obren dues opcions, que Macías hagi de tornar a reformular-ne una altra o que es designi un altre magistrat progressista.
2: Si fos així, segurament li tocaria al president Conde Pumpido perquè argumenti l'aplicació completa de l'amnistia. Una decisió que trigarà setmanes o mesos, però que pot servir per la resta de líders del procés.
26: Fins ara s'han amnistiat més de 400 persones, sobretot a manifestants, però també a polítics i policies imputats. Andrea Villòria.
3: L'amnistia s'ha aplicat aproximadament a 410 persones, segons els càlculs dels advocats Alerta Solidària. La llei ha servit per arxivar la causa contra més de 150 policies imputats per les càrregues de l'1 d'octubre, però també per arxivar les acusacions a 190 manifestants i activistes independentistes, a més de 66 càrrecs polítics. Els darrers
4: comparec amb una clara voluntat.
3: Les exconselleres Meritxell Serret i Natàlia Garriga o els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre.
26: Pendents, i Andrea, les causes vinculades al referèndum.
3: Els condemnats al judici del procés encara inhabilitats per la malversació, és a dir, Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, i també els que no han estat jutjats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
26: Això, a més dels que estan pendents de la resposta de la justícia europea, com és el cas de Lluís Salvador i Josep Maria Jové, o dels 12 CDRs.
19: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
26: En menys de 48 hores hi ha hagut dos intents de segrest a casa nostra i tots dos tot apunta que podrien estar relacionats amb el tràfic de drogues. L'últim, la matinada de dilluns, al barri de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Diversos desconeguts van fer entrar l'home per la força dins d'un cotxe. Hores després l'han localitzat a la zona de Girona, amb ferides provocades per diversos cops, però fora de perill. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona s'ha fet càrrec del cas i fons policials treballant amb la hipòtesi d'una revenja vinculada al narcotràfic.
26: L'altre cas de segrest va ser dissabte a la P7.
2: Intent que va sorprendre alguns conductors que fins i tot van enregistrar el moment.
5: Pita, pita.
6: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112. Es un secuestro.
2: Ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, relacionava aquest succés amb un cas de drogues.
7: Està sota investigació. A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. Per tant, prengui aquesta informació com a tal.
2: Per tant, si es confirmen aquests indicis, serien dos els narcosegrestos a Catalunya en menys de 48 hores.
26: L'oficialitat del català a Europa torna aquest dimarts a la taula del Consell d'Afers Generals. Ho fa més d'un any després de l'últim debat, que va ser el juliol del 25. El govern central ha incorporat el punt a la reunió per reprendre les negociacions sobre el català, l'euskera i el gallec, tot i que no s'esperen grans avenços. Laura Pons.
22: La reunió no inclourà cap votació i, per tant, no s'oficialitzarà res. De totes maneres, el govern central exposarà els seus arguments per debatre la proposta. Un debat sense massa esperances que arribi a bon port, perquè hi ha països que mantenen les seves reticències, països com Alemanya, Itàlia, Suècia o Finlàndia. Per això, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, demana al Partit Popular que remi a favor.
28: Jo crec que seria una bona notícia si tan interessat i tan preocupat està el senyor Feijó pels interessos dels catalans i les catalanes, que compleixi amb les demandes del gruix i de la majoria d'aquests catalans i aquestes catalanes.
22: Va ser el setembre del 2023 quan Espanya va demanar per primera vegada incorporar les tres llengües cooficials al règim lingüístic de la Unió Europea.
26: Donem ara un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: La Generalitat llançarà un pla per rehabilitar fins a 560.000 vivendes, diu El País, que afegeix que destinarà 255 milions anuals per regenerar ciutats mitjanes i zones rurals, sobretot immobles en risc d'habitabilitat. La Vanguardia parla de que hospitals de Barcelona i Girona treballaran en una xarxa per tractar el càncer, formada per 6 institucions, donarà cobertura a 2 milions de pacients. El Periódico explica que Esquerra Republicana pacta amb Collboni per destinar 4 milions de la sobretassa als creuers i s'inverteixin en educació, amb reforç escolar amb un programa de classes particulars gratuïtes i més beques. I l'Ara alerta que només el 10% dels joves parlen català fent esport a Barcelona. Gairebé el 70% de les converses entre els monitors són en català, però això no es trasllada als joves.
26: 8 i 27.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
8: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
9: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
10: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
11: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
26: Arnau Montserrat, hola de nou.
12: Hola, Gisela.
26: Celebració de la Penya Badalona per la Supercopa de Bàsquet.
12: En una plaça de l'Ajuntament a Bassà. Amb càntics sobretot cap a la Provitola, que ha tornat 7 anys després a la Penya i que va ser l'MVP de la final contra el Barça.
26: I el derbi madrileny encara porta cua.
12: L'Atlètic de Madrid ha demanat que s'aturi l'assetjament arbitral a les xarxes, mentre que aquesta nit al larguero de la cadena SER en parlava Luis de la Fuente sobre les paraules de Mourinho.
13: No tengo esa actitud ante la vida ni esa actitud ante el deporte. Y yo nunca he pensado que había una mano que dirigía algo.
12: A la Lliga, Marc Casado operat de la clavícula. El futbolista cedit pel Barça al Deportivo estarà diversos mesos de baixa. També males notícies al Sabadell perquè Joaquín i s'ha trencat el creuat del genoll dret i es perd el que resta de temporada i moviment a la banqueta de l'Europa. Amb només 4 partits disputats a la Primera Federació, han destituït a Josep Maria Jané i col·loquen a Luis Blanco.
26: I en futbol femení comença avui la Champions.
12: Madrid-Paris-Saint-Germain a les 9, roda de premsa de Pere Romeu a 9:15 prèvia al Barça-París de demà.
26: Gràcies, Arnau.
12: Fins ara.
26: I a partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en doble programació a l'Aquí Catalunya, a SER Catalunya, amb la Marina Fernández, i a l'Oi per Oi, a la cadena SER, amb l'Aimar Bretos, avui de celebració, 40 anys ja d'aquest Oi per Oi.
14: Són les 8:30, les 7:30 en Canàries. Oi per Oi.

0: Bon dia, 12 i 8 del migdia. Us acompanyem al Quet i Jugues fins a les 2. Ja ho sabeu, a Ser Catalunya en aquest 22 de setembre. Queden 19 dies. 19 dies perquè torni a jugar al Barça de Flick. És el que provoca aquesta aturada de seleccions, que fa que en aquest gran moment del Barça, en què estàvem tots tan engrescats i que teníem ganes de que vinguessin quants més partits millor, doncs ara ve aquesta aturada. Aquesta aturada que ens deixa sense Barça, orfes de l'equip de Flick, durant tot aquest temps. 19 dies. Aturada llarga aquest any. I que més, Nil Solà, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Lluís Flaquer, molt bon dia.
0: La veritat és que deixa Flick sense cap mena de possibilitat de treballar el dia a dia, eh?
1: Sí, sense cap mena de possibilitat, perquè són 17 els internacionals que té el Barça, havien de ser 18, però Andreas Christensen, evidentment, va causar baixa per la seva lesió. Els únics jugadors de la primera plantilla que no són internacionals en aquesta aturada, Tec, Gerard Martín, Balde, Gavi i Gabriel Jesús. Per tant, pràcticament a tota la plantilla, el Barça és l'equip que més internacionals té en aquesta aturada, fins a 17. Destaquen el 7 que té amb la selecció espanyola, Bernal i Xavi Espart amb la sub-21, i entre els altres, repartit sobretot la majoria jugant aquests partits de la Nations League, qui més quilòmetres farà, i amb diferència per 3 amistosos,
0: no
1: és Rafinha, un futbolista que a l'última aturada abans del Mundial es va lesionar i que ha de jugar 2 amistosos a Austràlia. Encara que sembli una broma, juga 2 amistosos consecutius contra Austràlia amb 3 partits, amb 3 dies de diferència, i després un altre amistós a la Índia. És a dir, el calendari de Brasil, d'Ancelotti, per aquesta durada, 2 partits contra Austràlia i després Índia, 35.000 quilòmetres.
0: 35.000 quilòmetres.
1: Ha de fer Rafinha en aquesta aturada, per tant...
2: Més els que faci el camp.
0: Bruno.
2: Què tal, bon dia? Què farà més que Vinícius, segurament?
0: Segurament.
1: No hi ha cap mena de dubte.
0: Sí, segurament.
2: Fa la pinta.
0: Més que no em faci més el camp que viatjant. No, bueno, no tants. No, però Déu-n'hi-do, eh? I a més partits, clar, són Nations League, per tant, són partits no són pas amistosos, per exemple, els de la selecció espanyola, on hi ha el gruix de jugadors del Barça, partits de renom.
1: Sí, Espanya juga contra Anglaterra, contra Croàcia, contra República Txeca, i torna a fer-ho contra Croàcia. Altres futbolistes com Anthony Gordon, per exemple, que s'enfrontarà a Espanya. Koundé, que té de rivals de Turquia, Bèlgica i Itàlia. Cancelo, Gales, Noruega i Dinamarca. I Adeyemi, que és una novetat, anava convocat a principi per jugar al tercer

0: el tercer i el quart partit. Ja vam explicar que Jürgen Klopp dividia la selecció en dos, és a dir, que havia convocat a 23 i 23 futbolistes per provar-los a tots en el seu debut. Hi ha hagut unes molèsties d'alguns futbolistes que anaven a la primera llista, per tant, dèiem en principi que va citat per jugar contra Països Baixos i contra Grècia, precisament el que serà el debut de Xavi Hernández a la banqueta de Països Baixos.
1: Ara parlarem d'aquest debut de Xavi, del que ens depara aquest partit, aquesta aturada de seleccions, que pels... abans del futbol de clubs i del futbol del Barça de Flick, tema allò una mica tal, el Bruno està feliç i content.
0: Jo trist, molt trist.
1: És festa major per ell.
2: No, a mi m'encanta el futbol de clubs i m'agrada molt també el futbol de seleccions, i al final tenim molts al·licients en aquesta aturada. Comença, com has dit, la Països Baixos de Xavi, l'Alemanya de Jürgen Klopp, tenim a Zidane agafant les regnes de la selecció francesa. Jo crec que hi ha molts al·licients, veure si Rafinha juga també, com comentàvem la setmana passada, Flaqui de nou amb la selecció del Brasil. Per tant, hi ha moltes coses a analitzar que poden ser boniques de veure.
1: Ara en parlarem amb el Bruno i també amb l'Axel Torres. Abans, però, clar, són setmanes ja de cert patiment. En clau clubs, en clau Barça, ja recordes el que ha passat amb Rafinha, estem tots tocant fusta, i em sembla que el president també està una mica neguitós.
3: Ai, senyor, sí, bona. Estic... bé, he vingut a la catedral de Barcelona.
1: Ah, estàs a la catedral de Barcelona, està el president?
3: A la catedral de Barcelona, només... Pensa que el Rafinha, que ha de tocar l'Índia, per tant, només que vagi al Ganges, potser es passa dos mesos cagant com un colom. Per tant... una de les coses que hem d'aconseguir és posar espalmetes pels jugadors del Barça.
1: El president Laporta està a la catedral de Barcelona.
3: Efectivament. Perquè, de fet, mira, acompanyeu-me un moment.
1: Estan aquí tots. Els que us seguiu pel YouTube, podeu veure el live del YouTube. Mira, podreu veure el nostre president, que està just a la catedral de Barcelona.
3: Sí, espera un moment. Hi ha aquests d'aquí. Sorry. Can you hold the micro for me, please? The micro? Only hold
1: the micro. Està flipant, aquest home.
2: Hold the micro.
1: Hold the micro. Para la señora.
2: In the mouth. No,
1: ah, se l'ha posat a la seva.
3: Where are you from?
4: From French.
3: From French?
1: Mira.
3: Bueno, do you want the Ballon d'Or for Mbappé?
4: Oui, Mbappé.
1: No, home, no.
3: Ja parlem d'això.
1: Això és un altre debat. Aviam. Estan flipant ara mateix aquests senyors.
3: Anem a fer unes pregàries.
1: Sí, perquè ella es posa el micròfon a la seva boca, eh?
3: És igual, jo vinc aquí.
1: Podeu veure-ho pel YouTube del que te jugues. A veure, el president Laporta, davant de la catedral.
4: Je suis de France, de la région de la Moselle.
1: La Moselle.
4: Nous venons à Barcelone pour nous promener. On trouve que Barcelone est très beau, très joli. C'est magnifique, Barcelone.
3: Je vais faire una pregària, una recitació, per la Lamine Yamal. Perquè ells alon a ver la selecció.
1: Sí.
3: Et je ne veux pas que se trenquin la isquiotibial.
1: Le d'acturé.
3: Que va romper.
2: No, un blessure, blessure.
3: Ah, exacte, un blessure, blessure. Alors, s'il vous plaît, a la mia mouth.
1: A veure, que ara el president farà una pregària. A veure, president.
3: Per Santa Teresa del Poal, que torni sa i estalvi el Lamine Yamal.
5: La santé pour Lamine Yamal.
3: El que sigui.
1: Ah, ho ha traduït, molt bé.
3: This is my present for you. És for Lamine Yamal, però és for you.
1: M'encès ja la primera espelma per Lamine, al costat d'una companyia francesa que no...
4: Lamine Yamal, yes, magnífic Lamine Yamal.
1: Magnífic.
3: Per Sant Joan i Sant Martí, que aguantin els músculs del Pau Cobercí.
4: Très vite, Lamine Yamal.
1: Ja segueixen a Lamine Yamal, sí. Està encenent el president ara, i si això ho podeu seguir a través del live del YouTube del que t'hi jugues, eh?
3: Por vu.
1: Amb aquests convidats excepcionals.
3: Són por vu, eh?
1: Molt bé, president.
3: Merci beaucoup.
1: I hem fet pregària pel Lamine i pel Cobercí, eh?
3: Exacte, però hem de buscar altra gent. Excuse-moi, sorry. Where are you from?
1: Només hi ha estrangers.
6: Florida.
3: Okay.
6: Florida.
3: Do you like
2: Messi? Florida.
6: Yes, Messi. Enter Miami.
3: Okay. Yeah. Yes. Can you hold the mic 1 second for me? 1 second. Only 1 second.
6: 1 second. Yes.
3: Okay. I'm going to make a pregària.
1: A pregària. A prayer.
3: Clear. Like per Santa Pilar i Santa Maria, que no li trenquin més el nas a l'Eric García. And this candle is for you.
6: Oh, no thank you.
1: Molt bé.
2: No thank you.
1: No la vol.
3: It's a present. Vinga, doncs anem a buscar un càndel per algú més.
1: A veure si ara aquest rebuig provocarà que li tornin a trencar el nas a Eric García.
3: One second. Can you hold the microphone?
1: No, no vol aquest senyor.
3: No vol.
1: No li ha agradat.
3: Sorry. Where are you from? D'aquí. Ah, perfecte. Me puedes aguantar el micro? Em pots aguantar el micròfon, nano? Re, un segon. He de fer una pregària.
1: A veure, hem trobat un de local. És un miracle. Això sí que és un miracle.
3: Per Santa Rita de la Clofolla,
7: que el Cancelo el mantinguin en una bombolla.
1: El Cancelo també, que ara president, pateix per tots, eh?
7: I esto es un

0: Un regal per tu. Regal per tu. Sí, home, sí, tot per tu. Gràcies,
1: veus que bé, s'emporta una espelma. Mira que content.
0: S'emporta una espelmeta.
1: Molt bé.
0: Vinga, anem a fer les dues últimes.
1: Va.
0: Vinga.
1: Que són molts els que marxen, eh?
0: No?
2: 17.
1: Sorry. 17.
0: Can you hold the mic for me one second?
1: No. Està ocupada amb el cotxet aquesta.
0: Tot bé. Sorry, can you hold one second the mic for me? Where are you from?
3: From Germany.
0: Ah, ok. Darf ich... Können Sie die mic für mich halten eine Sekunde?
1: Caram, president, m'està sorprenent, eh?
2: Digue-li, I'm friend of Hansi Flick.
0: Home, sí. Hem hagut de parlar amb el Hansi.
1: Clar, Hansi Flick.
0: Hansi Flick?
1: Ai, no.
3: Hansi Flick, yes, I know him, but I don't like
0: him. But you
3: him.
0: Like him.
4: És del Dortmund.
1: Sí, segur que és del Dortmund.
3: Yeah,
0: I'm going to do a recitation. Per Sant Bernat del Bigoti... Que el Rafinha aguanti amb l'Ancelotti.
2: Aquesta és la més important, eh?
1: Aquesta és fonamental.
0: To give you a candle for the baby Jesus.
4: Baby Jesus.
1: Està flipant, la gent, eh?
0: This is for you. Present for you. Yes.
4: Yes, diu.
0: Danke, Bell.
1: Dankeschön.
0: Bueno, dankeschön. I l'últim.
1: Ens en queda una, eh?
0: Sorry.
1: A veure.
0: Can you hold the micro for me one second?
1: No.
0: One second, just
1: hold. Mira, l'has convençut.
0: Where are you from?
5: Poland.
0: Holland.
1: Home!
0: Oh. Poland. Poland, ok.
1: Ah, Poland, Poland. Llàstima. Lewandowski.
0: Do you like Lewandowski, Robert?
5: No.
0: No.
1: No, no li agrada? Com pot ésser?
0: No, és broma. Diu que és broma.
1: És broma.
0: Just one second.
1: És un polonès.
2: Digue-li si li agrada
0: Tech. Hold the micro 10 seconds.
1: Do you like Chesney?
2: Do you like Chesney?
0: Do you like Chesney?
5: Yeah.
4: Tensna.
0: Per Santa Maria i Sant Bernabé... que em pugui menjar un canapé.
1: Aquesta la tenia guardada, eh, president?
0: I give you one candle for you. És a present.
1: No la vol, no la vol.
0: Oh, no l'ha volgut.
1: Polonesos són
0: no,
1: molt
0: són
1: seus.
0: No, són massa creients, som... i això, que són polonesos.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, són molt seus.
4: Allà, déu-n'hi-do.
0: Doncs res, amb aquesta espelma ben enganxada, ben encesa...
1: Aquesta és la del canapé, a veure si no es, farà,
0: canapé,
1: no es farà realitat.
0: Igual ve de menjar l'espelma.
1: Clar, a veure si ara no podrà menjar-se el canapé.
0: Anem tornant, eh, macos?
1: Escolti'm, president, veig que està molt neguitós, també, com nosaltres, perquè sí, no es lesioni ningú,
0: neguitós, eh? Molt neguitós, molt neguitós. Entre el que se'n va a l'Índia, els que se'n van a Espanya, el que se'n va, jo què sé...
1: A donar la volta al món.
0: Els tinc tots desperdigats per arreu. Ara entenc el que és sent un pare que té els fills per allà desperdigats per aquests bons de Déu, que pateix tota l'estona perquè no es facin mal.
1: President, no pateixi, que tornaran tots sants i estalvi després d'aquestes pregàries que hem fet gràcies a la seva gestualitat aquí a la catedral, eh?
0: Virgen del Carmen.
1: Virgen del Carmen, que és la que protegirà perquè el president pugui menjar un canapé.
0: Un canapé.
1: President, torni cap a l'estudi.
0: Vinga, una mica de pernilet i ja tornem. Agafa forces.
1: Ai, senyor, que no es lesioni ningú, que ningú prengui mal. 12:18, què t'hi jugues? Què t'hi jugues?

0: Doncs són dies allò de posar espelmes i de confiar que no hi hagi lesions i que el Barça de Flick pugui tornar a competir, perquè a més venen uns partits a la tornada prou interessants. Dia 10 d'octubre contra el Getafe casa, després hi ha Champions al camp del Galatasaray, anar al camp del Betis, anar al camp del PSG, el clàssic contra el Madrid. Déu-n'hi-do el calendari que ve, només tornar, per tant, que ningú prengui mal i que tant de bo les pregàries del nostre president doncs tinguin l'efecte desitjat. Bruno, d'aquesta aturada de seleccions, abans ens ho deies, hi ha moltes coses, més enllà de que ens agradi més o menys l'aturada de seleccions, però escolta'm, veure el debut de Xavi, el debut de Zidane, veure com la selecció espanyola després de l'aturada, després de guanyar el Mundial, doncs torna a competir.
1: Sí, i una gran novetat que és veure Cristiano un altre cop amb Portugal, que no
0: clar,
1: ho deixa. És impressionant el tema de Cristiano Ronaldo. Com bé deies, Flaqui, hi ha un partit marcat en vermell de cara a aquest, diria dos, aquesta setmana. El dijous tenim aquest debut de Xavi de Klopp al mateix partit, un Països Baixos-Alemanya que jugarà a Amsterdam, i dissabte a Wembley la reedició de la final de l'Eurocopa, s'enfronten Anglaterra i Espanya, per tant, són dos grans partits per obrir boca aquesta setmana.
0: Clar, no havia pensat en el tema Klopp, clar, també Jürgen Klopp, que debuta com a seleccionador alemany. Àxel Torres, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, bona tarda.
0: Què és el que et fa més gràcia d'aquesta aturada de seleccions? Què és el que més ganes tens de veure?
2: Pues segurament el Xavi contra Klopp, no? Jo crec que és el partit més interessant. Jo sempre he pensat que Xavi, que òbviament va tenir una segona temporada al Barça dolenta, se l'ha ridiculitzat una miqueta com a entrenador i em prenc també aquesta aventura seva a Països Baixos com una revàlida en què pot demostrar les seves condicions. És cert que amb un equip que no el posaríem entre els 4 o 5 favorits per guanyar la Nations League, però que té arguments per fer-ho bé i de fet és un debut molt estimulant perquè és un partit de gran rivalitat.
0: Clar, què n'esperem de Xavi, Bruno?
1: Jo crec que s'ha de mirar el que té com a matèria prima, és a dir, té una plantilla a la que hi ha gent veterana i amb experiència però que ja no està en el seu millor nivell, com Virgil van Dijk, per exemple. Té bons jugadors, Malen ho està fent molt bé amb la Roma, Gravenberg, futbolista de Liverpool, jugant a gran nivell, bons extrems, Gakpo, Somerville i companyia, però no sé si l'Àxel està d'acord, jo crec que no és una selecció com per guanyar un títol, guanyar una Eurocopa, fins i tot et fixes en el seu grup a la Nations League i Alemanya té millors jugadors i completen el grup Sèrbia i Grècia que li poden posar les coses difícils. Jo crec que té eines, té elements per millorar el que havíem vist de Països Baixos els últims anys, però demanar-li un títol a Xavi amb l'antiga Holanda, com dèiem abans, crec que és massa, la veritat.
2: Sí, sí. Jo crec que ningú li pot demanar, és a dir, en el sentit que estem parlant d'una selecció que no ha guanyat mai Mundial, que sí que va guanyar una Eurocopa i ja es recorda com la gran fita i que, per tant, l'exigència històrica doncs, no és la que tenen altres, ni l'exigència històrica ni l'exigència actual, no? Per la diferència que hi pot haver amb equips com sobretot França, Espanya, que suposo que seran els Anglaterra, que seran els tres grans candidats. Si parlem d'aquesta competició, no sé si ho estem ja projectant a 2028, a l'Eurocopa. El cert és que aquesta competició que arrenca dijous es resol aquesta temporada. Tenim la final al juny i, per tant, aquest és el primer objectiu. No? Jo, és cert que no és una competició que tingui molt renom, però entenc que tothom reforça guanyar-la, tothom reforça fer-ho bé i sí, Països Baixos jo crec que s'ha de plantejar doncs, intentar ficar-se a la Final Four. Seria un gran resultat i entenc que aquest ha de ser el seu objectiu.
0: Doncs veurem aquest debut de Xavi Hernández, que agafa uns Països Baixos que ve de fer-ho no gairebé el Mundial, eliminat davant del Marroc a les primeres de canvi, i sí que la passada Eurocopa va ser capaç d'arribar a semifinals. Veurem què és el que fa, perquè com que hem començat parlant de Xavi Hernández, doncs es ve perfecte per obrir el quiosc avui una miqueta abans de l'habitual.
3: El quiosc del Marcos.
0: Perquè el Marcos ens sembla que ens porta precisament cap a Països Baixos. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Hola, buenos días, Faki. En Holanda debuta Xavi como seleccionador y ha introducido sus primeros cambios en la gestión. Con Ronald Koeman, se lee en la prensa holandesa, era habitual que el primer entrenamiento tras un parón internacional fuera abierto, al igual que las sesiones de recuperación posteriores a los partidos. Ahora Xavi ha restringido todas las sesiones de entrenamiento, escribe Jeroen Kapteyns en el diario The Telegraph. Lo siento, admitió el nuevo seleccionador en su puesta en escena ante los medios holandeses, pero tenemos muy poco tiempo y quiero realizar mucho entrenamiento táctico. Por eso hemos optado por mantener todas las sesiones a puerta cerrada y abrir al público solo los primeros 20 minutos. En otro diario, de Boskran, se precisa que Xavi prefiere, de momento, mantener un perfil bajo y, por lo tanto, no se parece en nada a Luis Van Gaal. Además, anuncia que Van Dijk seguirá siendo el capitán, como ya lo verá con Koeman. Debuta Xavi este jueves ante la Alemania de Jürgen Klopp en Ámsterdam. Dos debuts d'altura.
0: Sí, senyor, el de Xavi i el de Klopp. Déu-n'hi-do com comença Xavi amb aquesta mini polèmica, tot i que no sembla que vagi més d'haver tancat els entrenaments a diferència del que feien els seus predecessors. En fi, hem parlat de Xavi. Avui hem convocat el Bruno i l'Àxel, més enllà de parlar de seleccions, també per posar una mica en context si a Barcelona estem massa engrescats o no, ja que controleu el futbol europeu. Bruno, Àxel, ens flipem una mica quan diem que ara mateix el Barça és el millor equip d'Europa o no?
1: Està entre els millors equips, per mi pot ser-ho perfectament. Et diria que el Bayern, tret d'un mal partit, el que no va poder passar de l'empat, també es troba en un gran nivell, amb jugadors a nivell individual com Olís, Harry Kane i companyia, doncs, deixant mostres del que ja ens van apuntar la passada temporada. Per mi són els dos millors equips ara mateix. Sabem que el PSG comença a dièsel i acaba normalment molt millor les temporades, que la segona part de la temporada de l'equip de Luis Enrique, almenys les dues últimes, quan ha guanyat la Champions, acostuma a ser molt millor que la primera part de la temporada. Per tant, jo encara no li trec el meu cartell de favorit màxim a guanyar la Champions al Paris Saint-Germain. I és veritat, a mi almenys m'està sorprenent el Manchester City de Maresca. És un equip que pateix en defensa, però ha entrat molt bé Enzo Fernández, el jugador argentí. Haaland segueix en un bon nivell i crec que, per exemple, Cherki també és un jugador que està portant molt. Et diria que aquests tres, per mi, són els millors d'Europa. Si hagués de fer un pòdium, serien el tercer esglau el City, en el segon el Bayern i, per mi, el millor d'Europa ara mateix el Barça.
0: Portem molt poca temporada, Àxel, però hi estàs d'acord?
2: És que per mi que portem molt poca temporada és bastant significatiu.
0: Oh, no, clar, evidentment. Sí, sí. Però com que estem tan engrescats a Barcelona, de fixa't com hem començat, doncs intentem posar una miqueta de context, no?, de si realment...
2: Bé, és que el Bruno ha dit una cosa que és fonamental per respondre'ns aquesta pregunta, no? És a dir, al Paris Saint-Germain, algú pensa que si arribem a l'últim mes de competició de Champions donarà la versió que dona la Lliga Francesa a les quatre primeres jornades, que sembla que li faci mandra tornar a començar i que pensa que, bueno, que es pot deixar punts i que ja el recuperarà? És evident que no. Per tant, valorar si al setembre un és el millor o és l'altre crec que serveix de poc de cara a la gran pregunta que ens estem fent, que al final és qui guanyarà la Champions o qui pot guanyar la Champions, en quin nivell pot estar el Barça per guanyar la Champions. Jo crec, sincerament, que el Barça ha estat al nivell de poder guanyar la Champions els dos últims anys. Crec que hi tornarà a estar. Si estarà per sobre o no, bé, és d'hora per dir-ho. És evident que està fent molts gols, és evident que és una pisonadora, és evident que la voracitat la té, és a dir, la mentalitat d'anar a per més la té, i això és importantíssim perquè és una cosa que inculcar-la no és senzill. Però d'aquí a dir que és el millor o que serà el millor, home, ara mateix segurament és el millor. Crec que números en mà és el millor, no? No. Ha guanyat tots els partits, ha golejat la majoria de partits. Crec que ningú està en aquestes xifres a cap lliga important. Per tant, sí, ara mateix és el millor, però dins del que jo entenc que és el que preocupa o el que ocupa, que és saber si serà el candidat a guanyar la Champions, doncs ja et dic, jo crec que estarà allà, però que no podem saber si serà l'1, el 2, el 3 o el 4.
1: En aquest punt, Flaqui, hi ha un tema que crec que és important, és interessant. Ha sortit sortia la setmana passada el debat de si és bo estar tan bé de forma al setembre. És evident que el Barça és incapaç, qualsevol equip a Europa és incapaç d'estar 9 mesos competint com ho està fent el Barça ara. Però crec que ha arribat a un nivell competitiu el Barça en aquest mes de setembre que no van veure en tota la temporada passada. I ja saps que això ho pots assolir. Pots baixar el nivell, pots tenir un shit November, com va dir Flick fa ara dos anys, però saps que has arribat a aquest nivell i, per tant, saps que el pots tornar a assolir. Sigui a l'abril, quan juguen les garrofes de veritat, al maig, no sé quan, però segurament el Barça baixarà, però sap que aquest nivell l'ha assolit i pot tornar-lo a tenir.
0: Una de les claus d'aquest Barça que ha començat tan i tan bé, que ja veurem com acaba, però que ha començat tan i tan bé, és la irrupció de Rafinha com a davanter centre. Axel, tu recordes algun cas de jugador de banda que de sobte se'l provi de davanter i rendeixi com està rendint de forma sorprenent el brasiler?
2: Bé, home, Cristiano Ronaldo era un jugador de banda primer i després va acabar sent davanter centre, no? És una comparació que ens pot venir al cap.
0: Sí, no, i també Messi és veritat que parteix de la banda, però sembla que sí. És un procés com més, no tan sobtat, no? Em sembla, no sé, com molt inesperat tot plegat, no?
2: Sí, totalment. Jo crec que qualsevol persona que preguntessis fa un mes i mig t'hagués dit que el Barça necessitava firmar un nou titular, no? Inclús quan firma Gabriel Jesús, la sensació pot ser que es queda curt per ser el nou titular perquè no ha estat titular o li ha costat ser titular tant a l'Arsenal com al Manchester City, que per tant un equip d'aquest nivell necessita un nou superconsolidat com era Lewandowski quan va arribar, que sí que fitxa sent un nou de referència al futbol europeu. Jo crec que ningú podia pensar que Rafinha faria tants gols. És veritat que n'estava fent molts els últims anys, però que ho faria en una posició com aquesta, que té la seva especificitat, és a dir, al final els moviments que et requereix no són els mateixos, no és el mateix sorprendre arribant des de darrere que haver de jugar sent la referència, o encara que no tinguis moviments de referència pura, sí que ets el jugador més avançat i el jugador d'aquí estan pendents als centrals, no? No, jo crec que no ho podíem pensar i de fet, tot i que ara ha sortit molt i molt bé, tampoc sabem que si la temporada acabarà així. Clar. En el sentit de que Rafinha serà sempre el nou. Jo entenc que Flick pot fins i tot jugar amb això, sorprendre. Un dia contra un equip fort que no s'ho espera retornar Rafinha a la banda esquerra i posar de nou a Gordon o de nou a Deyemi o de nou a Gabriel Jesús o de nou a Olmo. És a dir, hi ha moltes variants i crec que això s'ha d'interpretar també com una riquesa que permet sorprendre.
0: Més noms propis en clau Barça i per posar en context de... Coneixeu bé la seva trajectòria. Bruno, Adeyemi està per sobre de les seves expectatives? Està rendint per sobre del que podíem pensar?
1: A mi és un futbolista que sempre m'ha agradat, que trobo que té un sostre força alt, que és capaç de fer coses impressionants al terreny de joc, però que sempre he dubtat de la seva regularitat, i l'estic veient regular, i per això la resposta seria sí.
0: A més, regular en la part alta del bon rendiment.
1: Per això, és a dir, t'està donant bon rendiment pràcticament sempre que entra al camp. És veritat que té aquest punt de bogeria, que hi ha una acció per partit que dius, però què ha fet, no? Et poses una mica les mans al cap, però hi ha d'altres que dius que ha fet en positiu, perquè al·lucines directament. És un jugador que crec que li pot anar molt bé al Barça, de cara especialment a contextos de partits encallats a la Champions, per exemple, els que tàcticament no li acabes de trobar el fil, no, al partit, doncs t'apareix ell i et pot resoldre perfectament un partit. Jo no crec que sigui un jugador superfiable, però crec que té un punt de màgia que li pot donar moltes coses al Barça aquesta temporada.
0: L'altra cara de la moneda, entre cometes, és la de Gordon, que ha caigut de peu i que segurament, Axel, no hem de pensar que pugui ser un jugador tan espectacular, però que crec que a nivell tàctic a Flick potser el convenç més fins i tot que Adeyemi, tot i que sembli que Adeyemi té més highlights per ara que Gordon, no?
2: Sí, jo crec que Adeyemi té més finura, no?, per acabar. I segurament és més espectacular perquè les accions en les que s'imposa són de molta exuberància. Però Gordon és cert que és un jugador, ja n'havíem parlat l'any passat quan va sonar, o quan gairebé es va fer oficial el fitxatge, que et serveix per repetir molts esforços, per tirar constantment aquestes desmarcades a l'esquena, que són tan característiques d'aquest Barça. És a dir, el Barça és un equip molt insistent a l'hora d'amenaçar permanentment l'última línia. I Gordon t'ho fa. Gordon t'ho fa des de l'esquerra, t'ho fa des de dins, et fa el treball defensiu per robar, que moltes vegades, fixa't, és una cosa que quan se'n parla, un davanter fa un treball defensiu, sembla que sigui un afegit secundari, perquè la gent moltes vegades valora els davanters en funció de com d'espectaculars són de cara a porteria rival. però és que el Madrid s'estan tirant dels cabells perquè els seus davanters no fan aquest treball. És a dir, és una cosa que és importantíssima, no? Per tant, sí, jo crec que és un jugador que l'han firmat valorant molt aquestes característiques. Ara mateix els directors esportius i membres d'estaf tenen accés a una gran quantitat de dades i segur, estic convençut, que les dades de Gordon en metres recorreguts a alta intensitat, en sprints, en número d'esprints a alta velocitat, etc., són molt altes, no? I jo crec que és un tipus de valoracions que en aquest Barça són molt importants.
0: De fet, Nil, ara que parlem d'esforços i del que es valora aquesta feina tan fosca, que és la de recórrer quilòmetres també a l'hora de treballar defensivament, hem conegut una dada que ens ha criat molt i molt l'atenció i que deixa el Real Madrid bastant vermell.
5: Sí, de fet, hi ha dades d'aquestes que estan circulant per les xarxes en els últims dies que apunten a la diferència de quilòmetres que hi ha entre Barça i Madrid, però no només és el Barça i el Madrid, és a dir, que el Madrid és l'equip que, en principi, menys corre de la Lliga.
0: És
5: l'equip que menys corre de la Lliga. Clar, estem parlant que hi ha una diferència pràcticament de més de 20 quilòmetres entre Barça i Madrid. Clar, és veritat que l'altre dia, Bruno, parlàvem de que es podia córrer endavant, es podia córrer enrere, però clar, si ets l'últim de la Lliga vol dir que no corres ni endavant ni enrere. Vull dir que aquí segurament està un dels problemes del Madrid.
1: Sí, i hi ha un punt que a més al Madrid hi ha moltes carreres d'Mbappé i de Vinícius que són, per mi, clarament de cara a la galeria. És a dir, tu veus córrer Mbappé, especialment ho dic per Mbappé, hi ha pressions que fa Mbappé que sap de sobres que no ni robarà ni molestarà absolutament per res. L'únic que, perquè no li diguin que no corra, ell fa la carrereta i et fa 15 metres d'un sprint que no té sentit, i ningú li pot dir no, estàs caminant en el campo. No està caminant perquè en aquell moment ha fet aquest sprint. Però em vaig fixar especialment al partit a Elx, quan ja s'estava complicant la cosa. Hi ha un moment en què Mbappé té al mig centre de l'Elx, que ara no recordo si era Aguado, just al costat, podia fer un moviment per intentar robar-li la pilota i es centra en tapar la passada cap al central, que era una passada cap endarrere. Yeah. És que és molt evident que el Madrid, amb aquest sistema, si juguen junts Mbappé i Vinícius, té un problema grandíssim. O canvia Mourinho la mentalitat d'aquests dos jugadors, especialment per mi d'Mbappé, a nivell defensiu parlo, o realment el Madrid té un problema gros.
6: que tiene que conseguir què?
1: Cambiar
6: la mentalidad de Mbappé.
0: Para que defienda y corra.
6: Estás tú que sí. Va a cambiar. Venga, hombre.
0: Home, Axel, suposo que després de tants anys Mbappé ja no el canviaran, no?
2: No, a veure, és molt difícil perquè són jugadors que tenen interioritzat una manera de jugar que ells entenen que els hi ha anat bé així, perquè aquesta és una altra qüestió. És a dir, al final Mbappé... segur que ell, quan fa l'anàlisi, pensa sóc el màxim golejador del Mundial o dels Mundials, o ho seré, és a dir, tinc una xifra en Mundials que és altíssima, he guanyat un Mundial sent superjove, vaig a la Lliga i el primer any ja acabo màxim golejador. Ell jo crec que es valora en funció d'això i segur que pensa que està fent un bon treball i que són altres les coses que fan que l'equip no guanyi, no? Per tant, bé, és una papereta difícil, que de totes maneres jo veig que... No amb Mbappé, jo crec que Mbappé precisament a Mourinho l'està protegint moltíssim i de fet a totes les declaracions públiques la sensació és que pensa que Spi ja pot fer 4 gols cada cop que entri, però que té Mbappé per davant i que això són paraules majors. La sensació que tinc és que el que protegeix més és Mbappé. Però jo estic veient que està canviant ja Vinícius dos partits seguits i en aquest partit crec que és el partit que l'han canviat més d'hora. Per tant, alguna cosa sí que veig que està començant a intentar tocar. Veurem fins on pot, eh? Però vaja, que Vinícius l'ha canviat dos partits seguits abans d'acabar i amb resultats que estaven compromesos.
0: Ai, Vinícius, que et canvien.
7: Me cambian a veces, pero Pero yo voy a hacer por 15.
0: Ah, por 15 ahora ya.
7: Ya va,
0: por 15. Faré por 15. Faré,
7: sí, porque como he bajado, ahora tengo que hacer por más.
0: Claro, cada vegada.
7: Claro, por 15, por 20.
0: Cada vegada l'esforç
7: és més gran. Ja haré. Ja si, faràs, si fos preciso.
5: No sé si et dona, amb 15.
7: De moment no és preciso.
0: Va, per tancar aquesta tertulieta amb el Bruno i l'Àxel, li hem demanat al Bruno i l'Àxel, si vol ficar-hi cullerada, que s'hi sumi amb algun nom que vulgui canviar o que no hi pugui estar d'acord. Però Bruno, t'he demanat que ens facis, són pocs partits, però... l'11 ideal del que portem de temporada a nivell europeu.
1: He tingut algun dubte amb la posició de centrals perquè no hi ha ningú que m'estigui encantant de moment aquest inici de temporada i he fet alguna trampeta també a la part del davant, però som-hi perquè...
0: T'ho permetem.
1: Noms interessants, va.
0: Vinga.
1: Diogo Costa, porter del Porto, l'Àxel ja sap que a mi m'encanta i a més ha començat molt bé la temporada, a fer una exhibició contra el City a la Champions, tot i que va perdre el partit. Al lateral dret, Thiago Santos, lateral dret del Lille, molt jove, portuguès. Sempre m'ha agradat molt i ara s'ha recuperat d'una lesió important i està jugant a bon nivell a l'equip d'Ancelotti Júnior. Parella de centrals per Bremer de la Juve i Konsa de l'Arsenal. L'acaba de fitxar l'Arsenal i crec que el nivell que està donant... És veritat que l'altre dia ha sorpentinat perquè li va fer 3 gols al Brighton, però per mi està donant bon nivell Konsa fins al moment. Lateral esquerra, Alfonso Davies, que aquest any sí que està sent titular amb el Bayern i s'està fent un far de córrer la banda, donar assistències, marcar algun gol fins i tot.
0: De moment no hi ha cap jugador del Barça.
5: Anava el mateix.
0: Hi ha els mateixos jugadors del Barça que del Castelló ara mateix.
5: I espera't.
1: Podria entrar algun del Castelló. Mati Orozco al mig del camp, l'he estat valorant, el colombià, però no. Ni Urri tampoc del Sabadell, que a l'Àxel també li agrada molt.
0: Segur.
2: Urri hauria d'entrar.
7: Home, de moment...
1: Al mig del camp, Lamine Camara i Enzo Fernández.
0: Lamine Camara,
1: jugador del Mónaco, que és líder ara mateix a la Lliga Francesa i està jugant a bon nivell. I he de reconèixer que Enzo m'està sorprenent. L'inici d'Enzo amb el Manchester City m'està agradant força. He agafat 3 esquerrans. La resta de jugadors són esquerrans. Els quatre que queden són esquerrans.
0: Mola.
1: Perquè estan... I he fet una petita trampa, que és posar les mitges puntes a Lamine, a Olís i a Dybala.
0: Dybala, sí.
1: Organitzeu-los com vulgueu, però per mi són... 3 dels 5 millors jugadors de l'inici de temporada. Dybala, estàs en el millor de la Lliga italiana, agafant responsabilitats a una Roma que és co-líder amb l'Inter.
7: Sí, però le cuesta jugar conmigo.
1: Sí, le cuesta. Sí, no ha entrat ni a la llista.
7: Le está costando.
1: Sí, no ha entrat ni a la llista d'Argentina i a dalt l'hem posat Rafinha, òbviament.
0: Ah, mira, he rebut un missatge just abans que ho deies, a veure si amb sort posa Rafinha, em deia un mal pensat. Sí.
1: Lamine i Rafinha hi són i m'ha costat molt deixar fora Ferran, que també ha començat força bé amb el Paris Saint-Germain.
0: És a dir, Diogo Costa, Thiago Santos i Alfonso Davies.
1: Bremer Konsa, Alfonso Davies.
0: Enzo Camará, Lamine, Olís, Dybala i Rafinha. Àxel, alguna apreciació, algun asterisc que li vulguis posar?
2: Bé, sé que ho trobareu una frivolitat, però Salah s'està sortint amb el Trabzonspor.
0: Ostres. Fins on va dir això, que Salah...
1: Hat-trick i assistència va ser l'altre dia, Àxel, contra el Galatasaray.
2: Sí, 3 gols i una assistència contra Galatasaray, màxim golejador de la Lliga.
7: És que si te'n vas a jugar a Turquia no et pots retirar. Perquè si no et retiren ells, de la vida...
0: Doncs és l'11 ideal d'aquest, estem a 22 de setembre, però d'aquestes primeres jornades de futbol europeu, amb presència de Lamine Yamal i de Rafinha, cap jugador del Real Madrid, que no ha entrat cap, i sí que amb Dybala, que no el tenia jo controlat, que em dieu que està...
7: Bueno, me puedo jugar el tonto y decir que Dybala tiene que estar ahí y no yo, pero no pasa nada, no pasa nada. Però està bé, tu no...
0: No t'enfadis.
5: De fet, ahir Jofre va dir que amb la Roma de Dybala...
0: Que juga contra el Madrid.
5: Que el Madrid...
1: Pot patir, en aquest partit pot patir.
0: Doncs veurem què passa. Bruno Alemany, Àxel Torres, gràcies per aquesta estona de tertúlia i d'anàlisi, per posar en context el que està fent el Barça en aquest inici de temporada.
1: Un plaer, que vagi bé.
0: Gràcies,
2: una abraçada.
0: 12:43, endrecem la resta de l'actualitat. Va.
3: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Ho fem amb l'Helena Diego. Helena, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Flaquín.
0: Javier Tebas critica durament la resposta del Madrid després de perdre el derbi madrileny.
8: El president de la Lliga ha mostrat a les xarxes socials el seu rebuig a la campanya del madridisme. Ya empiezan los portacoces y la televisión del régimen a construir el relato de siempre, apunta un Tebas, que defensa que cada club té dret a un arbitratge a la carta i que mantenir que els àrbitres estan dirigits contra el Madrid és viure en una altra galàxia. Tebas ho veu com una quarta para tapar otras carencias que se ven a simple vista y conclou amb un que se quiten la venda, estamos en septiembre y ya dan la liga por adulterada, la coartada de siempre, ya no se la cree nadie.
0: Déu-n'hi-do, s'ha quedat a gust, Javier Tebas.
6: Avui... Això
0: sí, ho he dit jo, ho he dit jo. Avui arrenca la Champions femenina.
8: El Barça defensa títol i buscarà la cinquena com un dels favorits. Les de Pere Romeu debuten contra el París Futbol Club. Avui ho fa el Madrid contra el PSG.
0: Després escoltarem el més destacat de la roda de premsa de Pere Romeu i d'Eva Pajor, que d'aquí una estoneta atendran els mitjans de comunicació abans del debut del Barça demà davant del París Futbol Club. Un menor marroquí va viatjar des de Ceuta ocult sota l'autocar del Valladolid.
8: Ho va fer agafat a l'eix de les rodes durant més d'una hora que va durar el trajecte en ferri, recorrent més de 100 quilòmetres a la península. Els jugadors van començar a sentir cops a l'autocar i van demanar aturar el vehicle, ho ha explicat el vicepresident del club, Jorge Santiago Alarguero.
9: Inmediatamente en cuanto paramos y nuestros jugadores bajan, pues el chico que estaba oculto entre las ruedas y el chasis allí debajo, el pobre como pudo, pues cae hacia el suelo y nuestros jugadores le sacan a rastras un poco como pueden para que no esté debajo del autobús, y la verdad que se encontraba bastante desorientado, yo creo que nervioso, no sabía el pobre dónde estaba, nos empezó como pudo a pedir agua, a pedir algo.
0: Déu-n'hi-do. L'Europa sense el tècnic Josep Maria Jané i fitxa Luis Blanco.
8: El club escapulat fa canvi a la banqueta després d'haver sumat tan sols un punt de 12 possibles. Blanco, amb moltíssims anys d'experiència a l'Espanyol, on va arribar fins i tot a dirigir el primer equip a primera com a tècnic interí, torna al club on també va ser jugador.
0: I a Badalona avui dia de ressaca després de la gran festa de la penya amb la seva afició.
8: Amb centenars de persones omplint la plaça de l'Ajuntament i amb un Ricky Rubio sent un cop més inspiració pels joves.
10: Jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudi, i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, YouTube, Facebook, whatever.
3: @que t'hi jugues.
0: Hola, Josep Pons, què tal, com estàs?
12: Bon dia, Lluís Pleguer.
0: Ja sabeu que estem presents a totes les xarxes, que ens podeu seguir pel live del YouTube del Que t'hi jugues. Què s'explica la gent a xarxes?
12: Doncs hem preguntat sobre l'aturada de seleccions, a veure si els nostres oients preferien una aturada llarga com és aquesta o les petites aturades com vèiem abans, i la resposta és molt clara. Un 77% prefereix el format que hi ha ara, però també s'ha de dir...
0: Caram.
12: Sí, sí, prefereixen un 77% l'aturada llarga que tenim ara, però també estan també una mica disgustats, ja que creuen, amb el que ha explicat el Nil Solà sobre Rafinha, sobre els amistosos, que tornarà rebentat, i això pel Barça no és bo.
0: Doncs sorprèn, que hi hagi aquesta...
5: M'ha sorprès molt, això.
0: Sí.
5: No, hauria dit que quan ha dit el 80%... Dic que no.
0: Recordo que va ser Xavi Hernández que va proposar en el seu dia que la temporada de clubs acabés a l'abril, per exemple, i que maig-juny es destinessin als partits de seleccions.
5: Sí, així, totalment.
0: I que així ja... Ja ho podries rematar tot. 2 minuts passen de 3:15 del migdia.
3: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
6: Gratis? Estan bojos!
3: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
2: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
3: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: 1:06, el Què t'hi jugues? Ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: Segona hora del programa. A la part final vindrà el Cazorla per repassar les nostres cantades o cagades, com diu ell directament. Però avui ens permetreu que ens aturem una miqueta en el món del bàsquet i el món del bàsquet del Barça. Barça que ve de perdre la Supercopa davant de la Penya, que la va celebrar ahir com Déu mana. Nino, Buscató, què tal, com estàs?
8: Sí, molt bé, molt
6: ja hi,
8: bé.
6: Ja hi havia ganes de títol la Penya, no?
8: Sí, el públic estava molt il·lusionat amb l'arribada d'aquest nova Penya que es veu. I la gent estava contentíssima i la Penya va fer un gran partit.
6: I tant, va fer una grandíssima final, sí. I 18 anys després doncs, sí, es va poder guanyar un títol que escolta'm, que més permeti iniciar una temporada amb altes expectatives i amb aquesta direcció de la Provídola i Ricky Rubio que farà xalai d'Olent al pavelló olímpic de Badalona. Deia que avui ens aturarem en el món del bàsquet perquè volem, ja que aquest any es celebren el centenari de la secció de bàsquet del Barça, doncs posar fil a l'agulla per analitzar en quin moment es viu, que segurament no és el moment més dolç de la història de la secció. Per exemple, Albert Llimós, què tal, com estàs?
9: Què tal?
6: Ahir ens ho comentaves com un dels temes amb els que et quedaves de l'assemblea, perquè la secció de bàsquet, igual que la resta de seccions que utilitzen el Palau Blaugrana, doncs continuen molt pendents de en quin punt està la construcció del nou Palau, que en principi fa uns anys havia de formar part del pressupost de l'Espai Barça, després se'n va sortir, i ara, tot i aquesta ampliació, doncs sembla que queda fora també del nou pressupost, tot i que l'ampliació de crèdit de 300 milions aprovada dissabte a l'Assemblea. Explica'ns en quin punt està, posem fil a l'agulla com està el nou Palau Blaugrana.
9: Doncs cal paciència per al seguidor del Barça de bàsquet, perquè és un projecte que de moment està una mica en stand-by, perquè el Barça ara sí que és veritat que té ofertes sobre la taula i el que fa és buscar una altra empresa, un inversor, que tiri endavant aquest projecte per construir un nou Palau Blaugrana. Un nou Palau Blaugrana que haurien acompanyat també de la pista de gel i també d'un mini palau, no? Perquè les seccions que no són el bàsquet haurien d'anar en un pavelló doncs, més petit perquè no fa falta tanta capacitat. Temporalitat. Abans d'acabar el mandat de Laporta s'ha d'iniciar això. Però
6: s'ha d'iniciar?
9: Sí. No estarà ni molt menys acabat en els propers anys perquè s'està treballant amb models similars a aquests arenes, no? Hi ha referents com el Moody Center d'Austin i també el Climate Pledge Arena de Seattle. Són dos referents que el Barça té de pavellons que poden ser interessants i similars al projecte que es vol desenvolupar, però diuen que és un projecte de ciutat, que per tant s'ha de fer molta feina amb l'Ajuntament de Barcelona perquè serà un equipament esportiu, cultural i també d'entreteniment. Com funcionarà això? El Barça cedirà el sòl a aquest inversor i hauria de ser aquest inversor, el Manuel Pérez de la Vanguardia de l'altre dia, no? Que seria un projecte de més de 400 milions. Aquest inversor desenvoluparà el Palau i tota aquesta doncs, infraestructura propera. A partir d'aquí el Barça l'explotarà o podrà gaudir-ne, no? Els dies que hi hagi partits o en dies puntuals que hi hagi assemblees, que hi hagi doncs, algun acte molt important. Però la resta de l'any, qui tirarà endavant i farà activitats per treure un rendiment econòmic serà aquest inversor privat, no? Per recuperar aquesta inversió, no? de tants milions que seria fer un recinte d'aquest tipus. El Barça per primera vegada aquests dies ha parlat que quedava fora del finançament, sí, de l'Espai Barça. Fins ara quedava tot una mica
6: nebulosa,
9: sí, sí. I ara per fi se'n va parlar amb claredat. I de fet, qui n'ha parlat més és Ferran Oliver, no? El vicepresident esportiu doncs, econòmic, que era el qui parlava de la situació del Palau i aquest pavelló multiús, no?, que ha desenvolupat el Barça.
10: es farà sense deute per part dels socis, sense deute per part del club. I avui per avui hi ha estructures, que és com s'estan fent pràcticament tots els arenes al món, que hi ha empreses constructores a les quals se'ls fa una cessió del sòl per 35 anys, per 20 anys, per 50 anys, i que construeixen i exploten aquesta arena, no? Nosaltres això hem vist que tenim diverses ofertes per poder-ho treballar, amb la qual cosa avui per avui podem garantir això que he dit al principi, que en cap dels casos, primer de tot que el Palau es farà, però que en cap dels casos això anirà contra deute del club ni contra deute dels socis.
9: Per tant, no hauria de costar diners per al Barça, per si us hi fixeu, el termini fins i tot d'aquesta cessió del sòl no queda clar, parla de 20, 35, 50 anys, per tant, queda sobre la taula, diu sí que hi ha ofertes i el Barça remarca que ja tenen ofertes i s'està començant a parlar de la mà també de Goldman Sachs de tot aquest projecte, però no hi ha un calendari encara, no s'ha definit un calendari perquè puguem tenir un palau enllestit. El que no es descarta, i ho va dir també Ferran Oliver durant l'assemblea, és que mentrestant es pugui mantenir fins i tot el palau actual com a mini palau, o durant molts anys. Fer un palau nou, però el palauet que sigui l'actual Palau Blaugrana. Li estem donant voltes, la frase textual de Ferran Oliver. El projecte hauria de desenvolupar una infraestructura amb capacitat per unes 20.000 persones, però per a ús esportiu quedaria reduït a uns 12.000, hi ha gent que parla 12.000, 15.000 persones, perquè és exigència a l'Eurolliga, no?

0: hi ha gent que parla 12.000, 15.000 persones, perquè és exigència a l'Eurolliga, no?, tenir aquesta capacitat, doncs, per un projecte d'aquest tipus. El Barça cobraria, evidentment, un cànon petit, no?, i a part podria disposar d'aquest palau durant els dies que hi hagi partit. I només per acabar, recordar que ja fa anys que es deia, no?, que les obres començarien el febrer del 2025, no? El mateix Josep Cubells, responsable de la secció bàsquet, ho va anunciar, que la primera pedra es col·locaria al 2025, primer en el marc d'aquest Espai Barça, aquest finançament, però s'ha anat dilatant i, de moment, fins que no s'acabi l'Spotify Camp Nou, estiu del 2028, el Palau queda apartat.
1: L'Spotify Camp Nou, evidentment, és la joia de la corona, però també aniria bé no descuidar el que necessiten les seccions professionals del Barça. Com per exemple el bàsquet, que insistim, celebra el centenari i que es necessita un nou palau per les exigències de l'Eurolliga, per si algun dia desembarca la NBA a Europa, doncs caldria, doncs, anar avançant. Veurem si pot ser ja durant aquest mandat, perquè comença a ser urgent ja adequar el Palau Blaugrana als temps moderns. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
1: A Sir Chaves, què tal, com estàs?
2: Què tal, Flaquim?
1: Tot això en un any en què el Barça de bàsquet està d'aniversari, i d'un aniversari molt i molt especial.
2: Doncs sí, perquè fa 100 anys, els va fer el 24 d'agost, i aquest any, bueno, comencen a celebrar-se les commemoracions. Dijous serà la primera, amb aquest Barça-Efes d'Eurolliga, on, entre altres coses, abans del partit, ja s'obrirà un nou espai al museu dedicat al centenari, hi haurà una nova imatge exterior del Palau Blaugrana, es crearà un grafiti al costat de la porta 7 del Palau, hi haurà un mosaic abans del partit, actuació musical, i a més, les estampacions de les samarretes són gratuïtes a la botiga del 24 al 26, si tens entrada al partit, et posaran el nom i el número de les samarretes d'aquesta temporada de forma gratuïta. I a més, es farà un mural al Boulevard on els aficionats poden deixar el seu missatge. Tot
1: doncs
2: això dijous.
1: Són els primers actes d'aquest centenari de la secció del Barça de bàsquet.
3: Ahí está Cortinaiti, no entra la pelota, el rebote para el Barcelona durant 6 segundos.
4: Franco Vista, Yannaki se cae, la pelota para Montero.
5: Llevamos todo el año pensando en esta final, en este día, la Final Four.
3: Viene la Cruz Macaca, el final y el título de campeón de Europa.
4: ¡Tapón! ¡Que la ha puesto a Montero! ¡Ha dado en el tablero!
6: ¡José Montero! ¡Va por tú!
7: Todos los culés, porque la verdad es que han luchado mucho y se lo han merecido, como digo, muchos años detrás de este título y por fin lo hemos conseguido.
3: Tío, está de rodillas retando en el centro de la pista.
6: Nino, ya lo tenemos, ¿eh?
8: No, home. 3 segons,
6: ya lo tenía, lo están clavando.
8: Un segon, se acaba.
4: Termina el partido, ha ganado Panathinaikos.
6: Y atención, porque el Barça es campeón de Europa.
7: Fácil no, lo hemos preparado muy muy bien. Y nada, nos lo hemos llevado.
4: El tiro de Montero ha dado en el tablero y por tanto estaba cayendo.
6: ¡Talla el rigue la charcha de Montero! ¡Talla el rigue la charcha de Montero!
9: No puedes describirlo, es una sensación impresionante.
6: ¡Al Barça es campeón de Europa! ¡Al Barça reina Europa!
9: Ganar esta Euroliga es lo mejor que hay en baloncesto.
6: ¡Al Barça es campeón de Europa! ¡Al Barça ha guanyat l'Olimpiagos!
10: ¡Qué bonito! Es tenerla en mano.
6: ¡Felicitats a tots els blaugranes! ¡Felicitats a tots els culers! ¡Felicitats a tots els seguidors del bàsquet! ¡Felicitats a tots els que han cregut en aquest equip!
7: Increïble. No. Muchas cosas.
6: Barça, Riga, el Barça, 86, 68, Olympiacos. El Barça, amics, el Riga, el Barça és campió d'Europa!
1: Déu-n'hi-do, quantes narracions, quants records, i evidentment les que falten. Un Barça de bàsquet que presumeix d'aquest palmarès amb les 20 lligues, 27 copes, dues Eurolligues, 2003 i 2010. En fi, una col·lecció de títols, d'emocions, dos copes Corats, dos recopes, infinitat d'emocions les viscudes al voltant del Barça. Heu escoltat el Nino Buscató. Nino, molts records, eh?
11: Sí, molts records. Pensa que sóc en aquests moments el representant de la primera lliga, la primera copa que va guanyar el Barça.
1: Sí, senyor.
11: Aleshores... i en quedem pocs, però en tenim un gran record, sobretot perquè en aquella primera lliga, la primera copa que es va guanyar en nom del Barça, hi havia un equip que érem tots de casa, el Madrid tenia els seus porto-riquenyos, el cas els seus americans, i aleshores va ser molt difícil, però vam poder lograr guanyar en el mateix any Lliga i Copa, i aleshores el Barça semblava que anava ben en pop al bàsquet, però va passar el que va passar. El Barcelona va tenir problemes econòmics i aleshores la secció de bàsquet es pot dir que va baixar a segona divisió.
1: Sona, sí, sí.
11: I aleshores, a partir de llavors, va passar uns moments una mica difícils fins que es va tornar a reactivar el món del bàsquet en la secció del Barça, i aleshores el Barça va anar fent...

0: cada vegada millor equip, amb l'arribada d'algun jugador estranguer, recordem el Thomas, el Carmichael i antics jugadors que hi havia que feien que el Barcelona ja recuperés aquell ambient que havia de tenir, fins que aviat es va fer el Palau Blaugrana. I amb el Palau Blaugrana
1: allò va
0: aixecar el món del bàsquet de la secció del Barça, es va aixecar pel món i a partir de llavors aconseguint molts èxits, moltes finals, sí. Perquè hem de pensar que en el bàsquet com arribes a la final és molt vàcuo guanyar-la, però que també en juga un altre, que també vol guanyar.
1: Evidentment, I només guanya un.
0: I només guanya un. Sí.
2: Normalment és el Xavi Pasqual.
1: Bueno,
2: ja passa.
1: A vegades sí, a vegades no.
2: Home, clar, si em donen un equip que
1: no burxis.
2: Que va caminant, si em dones un equip que va caminant, doncs home, ja passa.
1: Hem volgut analitzar o valorar o posar en context aquest centenari del Barça de bàsquet amb el Nino Buscató, que és representant d'aquella primera lliga i d'aquella primera copa, i també amb jugadors importants de la història, com per exemple, em fa il·lusió saludar Gregor Fuchsca. Què tal, Gregor, com estàs?
3: Bien, gracias.
1: Supongo que tu mejor recuerdo, entiendo, la Euroliga de 2003, ¿no? Que rompió por fin la sequía, por fin se ganó la Euroliga con el Barça.
3: Sí, por fin, digamos que estuve un poco en programa esta cosa, ¿no? Este programa para hacer un equipo para intentar de ganar la Euroliga en casa, porque claro, estamos recordar que jugamos en casa.
1: Sí, el Sant Jordi.
3: Esto estuve todo bien. Más fantástico para todos, creo, sí, para afición que para nosotros, ¿no? Jugando adelante una ola de afición era una cosa única, ¿no? Pero creo que este año estuve fantástico también porque ganamos al final a triplete. Esto estuve también una cosa que yo, para mí este equipo de verdad estuve construido para hacer grandes cosas.
1: I d'una Euroliga a l'altra, Jordi Trias, què tal, com estàs?
4: Hola, bones, com estem?
1: Suposo que feliç també d'escoltar el Gregor, que vas coincidir algun temps al jugant al Barça amb ell. Representant...
4: Encara ens veiem.
1: El que dius?
4: No, i encara coincidim moltes vegades al Palau.
1: Sí, sí. Bona relació i també representant-ho en aquest cas de l'Euroliga del 2010.
4: Sí, també una mica com va ser el 2003, crec que aquell equip també teníem bastantes similituds, era un equip construït per guanyar, un equip que avui encara doncs, es manté la relació, era un equip amb majúscules, amb molta qualitat, molt ben fet, i bé, molt orgullosos d'aquesta Euroliga, que com a club a vegades queda, doncs, ostres, hem sigut molt importants en la història i aquestes dues Eurolligues a vegades sembla que siguin poques per el que podíem haver obtingut, no?
1: Mm-hmm. Sempre hi ha aquest debat que ens passa també al món del futbol, no? Que si no conquereixes Europa, no, la resta de coses no tinguin valor, però clar, repasses el palmarès del Barça, Nino, i escolta'm, el que deies tu, hi ha moltes lligues, hi ha moltes finals, hi ha molts moments que han fet història.
0: Així és, recordem el gran equip que tenia el Barça en una època i es va trobar davant d'una Jugoplàstica de Split, que va ser un equip a nivell europeu increïble.
1: Era un malson, allò, eh? Era un malson.
0: Era un malson. Tenien grans jugadors i aleshores era molt difícil guanyar-los. I el Barça, que en aquella època es pot dir que era el segon equip d'Europa, es podia dir perfectament.
1: Home, és que fixa't quin equipàs tenies, amb els Jiménez, amb l'Epi, amb el Solofaba. Era un equip estratosfèric. És molt injust que aquell equip no hagués guanyat la Lliga.
0: Sí, però et trobes a davant un equip que ens havia demostrat que era superior, perquè aquell equip, recordem que molts d'aquells jugadors van anar a la NBA, van triomfar a la NBA, no? Va ser aquells moments importants que la NBA se sortia de jugadors europeus, però aquell equip de la Jugoplàstica ens va fer mal.
1: Molt mal.
0: Va fer mal.
1: Ens va amargar, en el meu cas, la meva adolescència basquetbolística ben amargada per la Jugoplàstica.
0: Sí, però reconeixent que el Barça tenia un equip excepcional, bo, com després va anar fent, i com deia el Gregor, que la primera Lliga, que va costar guanyar-la, recordem certs partits que amb l'equip de Roma estàvem a punt de guanyar-la, va sorgir un jugador americà i ho va trencar tot, però el Barça a poc a poc va anar construint el que va ser la primera Lliga, com ha dit el Gregor, davant del públic, i aconsegueixen un triplet que aquell equip realment era superior era superior a molts equips europeus perquè estava molt ben confeccionat i aleshores davant d'un públic i de grans jugadors el Barça va aconseguir aquest triplet que li va fer molt bé en aquells moments i el va aconseguir en el Palau Sant Jordi.
1: I tant, davant de l'afició. Gregor, tu que venies de fuera, entiendo que fichar por el Barça era, ahora que se cumplen 100 años, era fichar por uno de los mejores clubes de Europa, sin lugar a dudas.
3: Claro, mi elección al final tenía otras ofertas, pero cuando recibí la oferta de Barcelona no lo pensé ni un momento. Otros equipos también me daban eran también económicamente más más interesantes, con también más años como para quedarme, tipo 4 años. En Barça firmé por 2, al final me quedé 4. Pero la elección cuando Barça llamó no tenia ninguna duda.
1: Jordi, per la gent que no ho ha fet mai, com ara jo, què és jugar al Palau Blaugrana?
4: Uf, és complicat, s'ha d'experimentar, no? I encara ara, després de tants anys, tinc els records, no? Curiós que la meva filla a vegades m'ho pregunta, no? Que també. Bé, jo, a més, siguent d'aquí, a Catalunya, i recordo sobretot jugar contra els derbis, no? O partits d'Euroliga importants. Una sensació molt potent, molt intensa, que et queda enganxada per sempre, no? És un record que et queda i és molt fàcil anar a trobar, perquè és doncs molt maco, la veritat, i com dic, doncs, també molt, molt, molt emotiu.
5: Dèiem ara, Jordi, la Eurolliga del 2003 va ser una mica un alliberament després de tants anys intentant aconseguir-ho, que no hi havia manera. La del 2010 va ser una forma de consolidar-se i de pensar realment hem de guanyar-la?
4: Sí, a veure, és veritat que va tardar molt a arribar a la primera, com hem dit, estem comentant més de lo normal, no?, amb aquests grans equips que hi havia abans. Però clar, nosaltres volíem donar aquesta continuïtat a un equip, un club tan potent com el Barça, que havíem arribat a moltes Final Fours, i aquell any 2010, la veritat és que nosaltres, sense dir-ho en veu alta, sentíem que era l'any de tornar a aconseguir una altra Eurolliga, no? I com deia, aquell equip es va mantenir durant anys, no se'n va guanyar cap més, tot i que es van guanyar molts títols.
1: Ara el centenari coincideix malauradament amb un sotrac. Avui llegia que el Barça fa 1.190 dies que no guanya un títol. S'ha regenerat moltíssim la plantilla, però clar, no estem acostumats a tant temps sense títols a Can Barça, Nino. És veritat que, com tu deies, van haver-hi èpoques, durant els 100 anys hi ha hagut èpoques de tota mena i que hi va haver moments molt complicats perquè econòmicament les coses anaven com anaven i l'equip va patir un sotrac segurament molt més greu del que estem patint ara, però clar, no estem acostumats a que el Barça, escolta'm, no acaba de trobar la línia bona. Sembla que s'hagi, des de la sortida del Sara, sembla que s'hagi perdut una miqueta el nord, o com ho veus?
0: Des de la sortida del Sara, del Mirotic, del Higgins, era un equip que estava també predisposat a guanyar, però què es va trobar aquell equip? És veritat que aquell equip va anar a 3 o 4 Final Four seguides, que jo crec que avui en dia és molt difícil guanyar l'Eurolliga. Estar a la Final Four és, jo crec, els equips de prestigi, diguem-ho així, els equips de prestigi europeu, l'objectiu fonamental és estar a la Final Four, perquè la Final Four són 2 partits. Sí. I 2 partits que pot sortir bé o malament. Ah. I això és el que el Barça, com a entitat, jo moltes vegades he defensat, que estar a la Final Four és objectiu complet. Perquè hi ha molt bons equips a Europa.
1: I tant, i pressupostos molt més alts.
0: Pressupostos molt més alts. I aleshores això és un problema que t'hi trobaràs any en any. I aleshores el que has de fer és trobar aquest equip, confeccionar, com deia el Gregor, confeccionar aquest equip que sigui capaç de dir nosaltres som capaços de guanyar l'Eurolliga. Poder no la guanyarem, però estem a la Final Four. I la Final Four, per mi, els equips de molta entitat, és el més important. És el més important. El Barça, jo crec que ara el que ha de fer és, en aquest temps que li queda, com deia el Jordi, és intentar fer un equip que doni confiança de que pot estar a la Final Four. I a la Final Four són 2 partits de cara o creu. I això és el que el Barça esperem que a partir d'aquest any aconsegueixi. Es va passar una crisi perquè l'equip no acabava de funcionar, doncs ara, aviam, si trobant una nova línia de joc, perquè realment el Barça està buscant una nova línia de joc.
1: Bueno, nou entrenador, nous jugadors, perquè la plantilla, excepte 2 jugadors, són nous, per tant, Jordi, tot i així, entenc que estàs engrescat amb aquesta nova etapa que s'acaba d'iniciar, tot i les incerteses que provoca l'haver canviat tanta gent, no?
4: Sí, correcte. El que ens passa, a ningú se li escapa, és que tenim un equip molt nou, amb molts jugadors que venen de fora, que coneixen, evidentment, poc aquesta competició, però crec que som un equip que clarament pot créixer molt, potser al principi, esperem que no, també ja comencem molt bé, però necessitem una mica de paciència, però el recorregut d'aquest equip, nosaltres pensem, bueno, el sud del Xavi Pujol, que ha configurat l'equip, sí, que té un marge doncs, molt alt de millora i que l'aconseguirem amb treball i podem estar lluitant amb els grans equips.
1: Gregor, ¿te sorprende tanto tiempo del Barça sin títulos?
3: Sorprende, yo creo que nos hemos acostumbrado muy bien con el tiempo. Estabais hablando antes que es muy difícil ganar. Todavía ahora es muy difícil ganar, Euroliga es muy, muy competitiva. No solo Euroliga, también...
1: La Liga también, la Mesa del Madrid, sí, sí.
3: ACB es muy, muy competitiva, es muy difícil, es muy difícil ganar. Y claro, esto es ahora está una nueva etapa con jugadores nuevos. Seguro no estará fácil al principio, es normal porque Jordi, que el equipo es nuevo. Jugadores son prácticamente son todos nuevos para equipo que tenga una cohesión, ¿no? Para jugar juntos no es fácil, no es una cosa inmediata. Se necesita tiempo, necesita coger esta química, ¿no? Entre jugadores también, están muchos jugadores que no han jugado esta competición, que también es no es seguramente fácil. Pero claro, está entrenador, dejámoslo trabajar, yo creo que necesita trabajar, los jugadores son de calidad. Esto seguro.
1: Sí, sí, tant de bo hagin trobat el bon camí. Nino, sé que és molt difícil, però si t'haguessis de quedar amb un record de la història del Barça Bàsquet...
0: Home, el record el meu.
1: El teu, evidentment.
0: El meu, perquè...
1: El que vas viure tu i el que vas protagonitzar tu.
0: Perquè va ser el...
1: Que, escolta'm, que vas estrenar coses, eh? Que vas estrenar aquí un palmarès.
0: La primera Lliga i la primera Copa del Barça, amb un equip que tots parlàvem català.
1: Imagina't.
0: Ja t'ho dic jo, fixa't. Parlàvem tots català, perquè l'Alfonso, que no el parlava gaire, deia, no, hablar, que perquè com que l'Alfonso no s'entrava gaire, el havies d'anar conduint pel mig del camp, doncs aleshores era molt important, va ser... Ara, el Barça ha fet gestes importantíssimes. Jo recordo molt, jo estava present...
1: Mira, tu canvio, si vols. El millor jugador de la història del Barça Bàsquet, t'atreviries a dir-ne un?
0: Home, jo crec que el millor jugador de la història del bàsquet, per mi...
1: Després de tu,
0: Alepi era un jugador que transmitia a la grada, a l'equip, que tenia un esprit de lluita i que ell, amb ell a davant, el Barça va aconseguir molt bones coses. L'Epi va ser un jugador excepcional. N'hi ha hagut d'altres, importants...
1: Ah, és molt injust fer això, però m'agrada que t'hagis...
2: I ho dius amb el Gregor, al davant, això?
1: Sí.
0: El Gregor, preciós, el Gregor va fer un bon partit.
2: Increïble.
0: En aquella final.
1: Home,
0: en
1: va ser peça clau.
0: I el Femerling, que ningú hi comptava, que va ser un altre bon jugador d'aquella final, que els líders eren el Jessica Vicius, el Badiroga... Ells dos, perquè són, moltes vegades en el món del bàsquet ens fixem molt amb els jugadors més importants, però els que fan labors sordes són els que també s'ha de tenir amb una bona plantilla. L'equip no acaba... Només individualitats, l'equip no roda.
2: El que tu diguis.
1: Jordi, t'atreveixes a triar un moment o un jugador de la història que tu has viscut, evidentment, dels anys que has vist?
4: A veure, si parlem a nivell general, global, com a club... Jo crec que el Juan Carlos i l'Epi segurament serien els més importants perquè van estar molt temps i van ser molt bons durant molts anys. Però, clar, si posem un llistat de millors jugadors que han passat...
1: Clar, que...
4: El mateix Gregor, el mateix Bodiroga, el mateix
0: Pim... I el Pau Gasol, que va entrar al Barça.
1: Gasol, també, clar, és que imagina't.
4: El Nino també va ser un gran jugador, és que és molt complicat.
1: Molt complicat.
4: I moment, a veure, individualment, clar, recordes els que has viscut, jo crec que el de l'Eurolliga segurament seria el que recordem més.
1: Jo crec que era una espineta, a més, amb el que havia passat amb aquella final amb el Montero i tal, teníem una espineta allà clavada que per fi l'hem pogut treure. I, Gregor, tu, si tuvieras que elegir un jugador... Ah, tu compartiste con Bodiroga, que fue un tótem de aquel equipo, pero un jugador del Barça del bàsquet, que hayas jugado con él o que lo hayas visto después o antes. ¿Hay algún jugador que digas, era tremendo?
3: Yo he jugado con él, creo que Juan Carlos,
1: ¿eh?
3: Juan Carlos Navarro.
4: Yo creo es que tenía un do.
3: Él es una leyenda, creo que él es seguramente uno de los mejores, pero como dijo Jordi, ¿no? Que pasaron muchos.
1: Claro,
3: muchos jugadores grandes, epi, claro, no puede decir. Es claro que son grandes jugadores, pero creo que el tiempo que estuvieron en Barça, Epi y Juan Carlos son, claro, Juan Carlos ha hecho de verdad grandísimas cosas. Siempre estuve a top, ganado mucho. Creo que yo, para elegir así, seguramente Juan Carlos.
1: No está malament la nòmina de jugadors que hem anat dient.
4: Ricky també, clar.
1: Sí, si pares a pensar en el talent que ha passat pel Palau i el que ens han fet xalar, doncs imagineu-vos el que han estat aquests 100 anys d'història, que hem volgut doncs rememorar avui el que t'hi jugues, aprofitant que es comencen a commemorar aquests dijous aquests 100 anys de la història del Barça Bàsquet, doncs amb tres llegendes de la secció. Un Nino Buscató, un habitual del programa, gràcies Nino.
0: Molt bé.
1: Amb el Gregor Fuchsca, gràcies Gregor per venir al Que t'hi jugues.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Esperamos mucho verte. I amb el Jordi Trias, gràcies per ser-hi, Jordi.
4: A vosaltres i molts records.
1: Doncs el centenari del Barça de bàsquet, protagonista d'aquesta estoneta de ràdio, amb aquests records de grans moments, de grans jugadors i de grans vivències. Al tornar de la pausa estigueu atents, perquè tenim una petita sorpreseta per vosaltres. Pausa i seguim al Que t'hi jugues. Fins ara.
6: Què t'hi jugues?
7: Cadena Ser. Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
8: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
12: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
13: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
14: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
15: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyegan son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyegan.com.
16: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
17: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
18: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
17: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
18: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 € de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
6: Aquest any hi ha una dada que no es diu, perquè potser no es coneix, però hi ha molts aficionats del Barça al camp de l'Espanyol.
19: El que t'hi jugues, sé que la lia.
20: Vols dir que aquells que estaven al tal eren culers.
6: Vull dir que hi ha gent que li agrada el futbol, no pot pagar una entrada al Barça i és sòcia de l'Espanyol.
21: Això és interessant, el que diu.
22: Hola, hola, hola, i me saca el carnet! I me saca el carnet!
19: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
23: Què t'hi jugues?
1: Sis minuts passen de dos quarts a dues del migdia, recta final d'aquest Què t'hi jugues. Volem tancar aquest especial que hem fet per commemorar el centenari de la secció de Barça Bàsquet. Aquest dijous a dos quarts de nou al Palau Laurana, primera jornada de l'Eurolliga. Dijous, dia de la Mercè, dos quarts de nou, hi ha un Barça Anadolu Efes, l'estrena de l'equip de Sekulić en aquesta aventura europea. Doncs el primer que truqui al 933-44-1411...
24: Ara, això ens ve de gust.
1: Primer que truqui al 933-44-1411 tindrà una entrada doble per anar a veure el Palau Blaugrana, el Barça Anadolu Efes de l'Eurolliga. Clar, és que són molt ràpids els oients, i més amb regals com els que donem, doncs, evidentment... Xavi, què tal, com estàs?
25: Hola, bon dia.
24: Bé. És el Xavi?
1: És el Xavi, és el teu tocaio.
24: Ah, és el meu tocaio? Que sí. Bé, que maco.
1: Xavi, des d'on ens truques?
24: Carai, tu.
25: Bueno, jo truco de Sabadell, no sé si serem molt tocaios o no.
1: De Sabadell?
24: No, i tant que sí.
1: Clar, perquè un és de... Sí.
24: Bueno, però que som tocaios, fill.
1: Som tocaios, Xavi. Xavi Pasqual i Xavi de Sabadell.
24: Que diguis, clar, home.
1: Escolta'm, Xavi, t'agrada molt el Barça bàsquet o què?
25: Sí, ens agrada.
1: Digue'm algun record que tinguis. Perdona. Digue'm algun record que tinguis, va, del Barça de bàsquet, del Palau Blaugrana, d'aquests 100 anys.
25: Ara no te'n podria dir cap.
1: Home, algun que tinguis, no sé, la lliga del 2.
25: Estava aquí al cotxe, no comptava amb la trucada.
1: No comptaves la trucada, mira.
24: Hòstia, però
1: és bo, trucar sense comptar amb que et responguin. Això també parla de l'allau de trucades que acostuma a haver-hi quan obrim trucades. Doncs res, Xavi, que te'n vas a veure el Barça anar de l'UEFES aquest dijous a quarts de 9 de la nit.
25: Perfecte, moltes gràcies.
1: Disfruta-ho molt. Així tindràs algun record més present del Barça de bàsquet. 1:37, ens estaríem pendents al... Tio Faja.
26: Flaqui!
1: Hola.
26: Flaqui!
27: Filip Coutinho!
1: Què és això?
26: Se derrumba el circo. Mientras en el equipo del Estado arremeten contra los trencillas, su sindicato del crimen unta de mugre sus micros, periódicos y chirigotas televisivas, dando credibilidad a unos presuntos atracos arbitrales.
28: La transparencia es para los demás.
26: Sí, el club al cual los sicarios con silbato han rescatado en incontables ocasiones. El club que el loro de un exárbitro tararea el himno del Real Madrid. El club que condecora con una réplica del Bernabéu a un Diano Mayenco. El club que su presidente es cazado en el vestuario arbitral abrazando efusivamente a los colegiados minutos antes de un Real Madrid-Granada. No es que no le gusten los árbitros, es que no le gusta la ley. Y no denunciarlo nos convierte en cómplices. ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
29: One shot
26: al Trabuco.
29: Y tío Faja, gracias.
1: Ay, aquel Madrid de Mourinho le durará tardes de gloria al tío Faja. Al tío Faja.
30: Al tío Faja. El tío important. Faja. Sobretot el tio Faja, però, ei, construïm-ho bé.
1: Home, això,
30: i tant. I és una persona que necessita una bona construcció cerebral, en aquest cas, eh? Nosaltres ja sabeu que si es tracta de construir, la qualitat és on es noten els acabats.
1: Sempre.
30: MCAT és on hi tenen els millors materials per construcció. Decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria,
1: MCAT,
30: jardineria, MCAT. Recordeu, els preus més competitius, MCAT.cat, MCAT Group. Clar que sí.
1: 1:39, demà comença la Champions, de fet comença avui la Champions de futbol femení, el Barça defensa títol, el Barça defensa la corona, a partir de demà. Anna Palet, què tal, com estàs?
31: Què tal, bon dia, Flaqui, com anem?
1: Bé, i tu?
31: Bé, tot bé aquí, a la ciutat esportiva.
1: Doncs amb ganes de veure aquest Barça de post-Alèxia, post-Mapi, etc, però que segueix sent el Barça actual campió d'Europa i que, com dèiem, comença demà aquesta aventura en partit davant del París, i avui hem pogut escoltar tant a Pere Romeu com a Eva Pajors, si no m'equivoco, no?
31: Sí, correcte. El Barça comença aquesta aventura europea, evidentment amb l'enorme repte d'intentar continuar guanyant aquesta Champions. Anirien a per la cinquena i ho fa amb bones i males notícies. La bona notícia és que segurament recuperi Pere Romeu a Irene Paredes. No ho ha volgut confirmar al 100%, però tot apunta que la central estaria disponible ja per demà. I dues males notícies, que són les possibles baixes de Vicky López i Quica Nazaret, que han fet treball al marge al gimnàs. No les ha volgut tampoc descartar, però vaja, per una que recupera, Pere, doncs en perd dues. Hem escoltat a Eva, exacte. Hem escoltat a Eva Pajor a la sala de premsa per primera vegada íntegra en castellà. És veritat que algun cop havia fet l'exercici de dir alguna frase en castellà, però ara ha respost a totes les preguntes en castellà. S'agraeix, evidentment, l'esforç. Aquest any la final és a Varsovia, a Polònia, a casa de l'Eva, i, evidentment, doncs, no se'n pot amagar de la il·lusió que li fa.
0: Este año el final es en Polonia, en Varsovia, pero no pienso ahora en esto porque mañana empezamos con primer partido y en mi cabeza es solo este partido contra París.
31: Doncs una mica l'estil Lewandowski, sí, però s'agraeix evidentment que facin l'esforç.
2: Mateix professor,
3: es mi profesión de, bueno, ¿sabes?
1: ¿Com?
3: Mi institución de Polonio,
1: sí,
3: es lo mismo.
1: Es lo mismo.
3: Mismo de coro.
1: Què dius?
3: No sé.
31: No, però ella se l'ha entès molt bé i sobretot crec que també se l'entendrà molt bé en aquesta següent resposta on li hem preguntat pel seu futur, perquè acaba contracte aquesta temporada, és una de les jugadores més importants de l'equip, va marcar 2 gols a la darrera final de la Champions i per tant part del projecte passa per la seva renovació. Això és el que ha respost sobre el seu futur Eva Pajor.
0: Yo quiero jugar para Barça más años, porque para mí es club que yo puedo mejorarme cada día con este equipo, porque es equipo con mucha calidad, con este staff, porque son personas que cada día mejorar nuestro equipo y yo me gusta eso mucho.
3: Mejoración, es verdad. Que es porque es mejoración de bonitivo, ¿sabes?
1: ¿Cómo?
3: De mejoro, de este bueno, ¿sabes?
4: Sí.
3: Este es verdad. Es verdad. Es lo que perdono, ¿sabes?
4: No sé a què te refieres.
1: Que bé, Anna.
31: Sigui com sigui, amb aquest missatge no vol dir que ja estigui fet ni molt menys la renovació d'Eva Pajor, però vaja, sí que és certament optimista de cara a la seva continuïtat. Pere Romeu també s'ha mostrat molt, molt il·lusionat amb aquest inici de Champions i diu que ja té oblidada la victòria a Oslo, que ara comença en una nova temporada i, per tant, com aquell qui diu, encara no s'ha fet res. Per tant, el Barça, segurament dues baixes com les de Vicky i Quica sensibles, però recuperant a Irene Paredes, comença demà la Champions, el Johan Cruyff, 9 de la nit contra el París.
1: Doncs ho seguirem, i avui també prèvia més ampliada, si cal, a la graderia del balcó, amb l'Anna Palet.
31: Això mateix, a quarts de 9.
3: De Balcans.
1: No, Balcans, no, balcó.
3: De Balcans.
1: De balcó.
3: Este, dices tu.
1: Sí.
3: Graderia... Es bien.
1: Es bien.
3: Es bien, graderías.
1: Gràcies, Anna.
31: Una abraçada, adéu.
1: Per cert, que el Madrid ha informat que Fede Valverde, arrel de l'entrada de Kang In-Lee, té unes skins de grau 3... Des del club diuen que són optimistes i que en 2-3 setmanes ja podria jugar. I no em trec del cap el que ha dit el Meana, la frase aquesta de Kylian, és que m'has deixat bocabadat a mi
3: sí,
1: també.
3: Sí, però què passa?
1: Seria una decepció no ganar el Balón d'Oro. No hubo nadie mejor que yo la temporada passada.
3: Ninguno.
1: És que, però no pares de donar entrevistes, no pares, estàs com
3: nadie mejor que tot, yo de temporada passada.
1: Demanant els vots. Ha arribat a dir que per les seves arrels... que tant de bo pugui dedicar-li la pilota d'or al poble africà.
3: Però jo no estoy haciendo campaña ni nada, ¿eh?
1: Vols dir que no?
3: Yo puedo jugar el tonto y decir que no quiero Balón de Oro.
1: Bueno.
3: Pero es verdad que lo quiero.
1: Una mica es nota, sí.
3: Pero no haciendo campaña,
1: no,
3: digamos.
1: No, que va.
3: Solo alguna entrevista sin contexto.
1: Una, dues.
3: Esto aparte del fútbol, sí. Es parte del proceso.
1: Bueno.
3: Y creo que yo pienso que soy el mejor jugador y tengo que ganar el Balón de Oro.
1: Sí, ho has dit.
3: Por eso lo digo, esto lo digo en las entrevistas,
1: sí.
3: Pero sin pedir nada.
1: No demanes res,
3: no
1: que
3: pido.
1: Va, que va. No,
3: solo dando una opinión, sí, es mío. No, parte sí, del fútbol, parte del proceso.
1: Ah, sí, parte del proceso.
3: Y yo no estoy haciendo campaña.
1: No.
3: Pero bueno, hoy tengo inauguración de 2 mercados, 2 meetings en Valdebebas. Tengo que hacer foto con 5 bebés. Si soy balón de oro, prometo bajar los impuestos. Creo que puedo. Sí, he conseguido bajar los impuestos una vez en Madrid.
1: La ley Mbappé.
3: Entonces, sí. Claro, tengo que mejorar inversión en sanidad y educación. Y para que la gente como tú, educación, para que pueda hacer menos preguntas de hacer el tonto.
1: Sí, de hacer el tonto.
3: ¿Tú me comparas con quién? ¿Con Dembélé, por ejemplo?
1: Sí.
3: Yo puedo decir que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Bueno, también. O yo desayuno mejor que ellos, por ejemplo.
1: Yo también la voz.
3: También ellos tendrían que comer más chía para ser como yo, ¿sabes? Claro, yo al Dembélé le he visto desayunar, te puedo decir, rosquilla, donut, pantera rosa.
1: Feia,
3: no es el desayuno completo.
1: No sería.
3: No es parte del buen desayuno.
1: No
3: es parte del buen desayuno. En cambio, yo, parte del proceso del desayunar, mucho mejor. ¿Por qué no preguntas a ellos si desayunan mejor, por ejemplo? Ya. Esto es un juego colectivo, lo importante es lo que hace el equipo.
1: Sí, sí.
3: No, pero claro, no tanto si defiendo yo o ataco yo. No te centres tanto en mí, defender mí, atacar.
1: Ahora no, ¿eh?
3: Lo importante es cómo trabaja el equipo para yo marcar los goles. Esto es lo importante. Y humildemente, si ahora el delantero de otro equipo lleva más goles, es porque el equipo juega mejor para él para marcar los goles. No creo que sea de
1: no es mejor que
3: una
1: tú,
3: persona
1: Rafinha, no
3: que
1: mejor
3: sea
1: que
3: mejor que yo,
1: no,
3: simplemente no. Pues proceso, equipo proceso. Está mejor y llega más al área.
1: No es que sigui millor que tú, ¿eh?
3: Para nada.
1: Y no estás fent campaña, ¿eh?
3: ¿Qué?
1: Campaña.
3: No, ¿eh? Para nada. No. De nada.
1: Ay,
3: campaña es no sé qué dices, ¿qué estás diciendo?
1: Cosas, imaginacions meves.
3: Entonces, ya está, puedo ser el tonto.
1: Pues no fem el tonto, tot i que a vegades el fem, però parte del proceso ens porta a la secció del Cazorla.
2: El que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
5: Anda, Cazorla.
1: Hola, Xavi, què tal, com estàs?
7: Hola, molt bé, vosaltres?
1: Bé.
7: Sí? Veig que falta una persona allà en aquesta
1: depende.
7: Taula, eh?
1: Ho has dit tu, jo no dic res.
7: Ostres.
3: Estamos bien, depende.
1: A veure si dimarts que ve hi és o no.
3: Puedo ser el tonto. Yo correr, ¿sabes dónde corro?
1: On?
3: La cursa de Mercabarna.
1: Ah, sí, la faràs?
3: Ahí sí que corro,
1: claro. La faràs allà?
3: La setena però, cursa però de Mercabarna.
1: Però s'ha de córrer, eh?
7: Córrer, sí,
3: y domingo 18 de octubre, yo puedo correr, eh?
1: Pots, pues
3: claro.
1: Bueno, no cal que ho facis.
3: Si
1: igual.
3: Pones un balón rodando, yo voy a correr.
1: A por el balón.
3: Pero si es mío, si ya tengo yo posesión. La, la séptima cursa, Mercabarna, una jornada para toda la familia, recorre el mercado con dos circuitos, 5 kilómetros, 10 kilómetros, yo mejor 5.
1: Sí, yo también.
3: Para cuidar, para cuando tengo que marcar goles. Entonces, con talleres, butifarrada, sardinada, a favor de Uber también, y bolsas para los corredores y alimentos frescos.
1: Molt bé, cursa Mercabarna.
3: Inscripciones, cursamercabarna.cat.
1: cursamercabarna.cat. Quin dia dius que és?
3: I con el patrocinio de Plátano Ruiz, que va muy bien también para el potasio.
1: Muy tant. Quin dia si tira la cursa?
3: És el 18 d'octubre.
1: Doncs apunteu-ho.
7: Va bé. No, va bé per les rampes, per evitar rampes que ell segur que no li agafen.
1: No,
7: perquè
1: bé,
7: com
1: no,
7: esprintar, ja veiem.
3: No, no, ser el tonto.
1: El Plátano entre la genera, i tant.
7: Va, avui vull començar amb el gran capità José Mari Vaquero, aquest sí que corria, que la setmana passada estava una mica enfadat. Va arribar, no sé què li passava, alguna cosa li rondava pel cap perquè estava com de mal humor.
2: Excel·lent.
1: Que el Barça ens deixi sense paraules. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor, un xou a cada partit, millor inici de la història, per fam, qualitat, recursos, ocasions, gols marcats i superioritat respecte als rivals, ho dèiem abans, em recorda la irrupció del primer Barça de Guardiola. És tanta la felicitat que en genera aquest Flick Team 3.0 i em costa tant trobar les paraules que li facin justícia que vaig al diccionari de sinònims per dir que aquest Barça ens flipa, ens adelita, ens agrada, ens alegra, ens anima, ens engresca, ens captiva, ens diverteix, ens enamora, ens encanta, ens encativa i ens encisa. Ens enlluerna, ens entreté, ens fascina, ens sedueix, ens al·lucina i fins i tot ens barrufa.
8: Queda clar? Sí? Sí? Tothom?
1: I tenint Livakovic, que jugui Livakovic, té que ha estat un gran porter, però el temps passa per tothom. Aquí Flick ha de posar ordre. Si es refreda Joan Garcia, no ha de jugar Tec.
9: Oh, afortunadament ha dit que l'han deixat sense paraules. Collons, tu, si que has parlat més que mai.
10: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
1: Vaig allargar una mica, no?
7: Sí, no sé. Vas fer la tàctica de si ho dic molt ràpid, sembla que estic dient menys.
1: Sí, però vaig quedar sense aire i això va alentir una miqueta.
7: Potser sí. A veure,
1: el meu cap sonava molt bé.
7: Sí, no, i no està del tot malament. També és veritat que el Vaquero, tot i alguna pantuflada, tu és habitual.
1: Sí.
7: Però que respongués així com va fer al minut zero, només saludar-lo, això ja no tant.
11: Des d'una hora abans, portes obertes a l'estudi d'editores, que a les 8 comencem la retransmissió del Que t'hi jugues Barça. José Mari, al bar...
12: Què
11: quieres?
12: Al bar... Què quieres?
11: Repetim-ho. José Mari, al bar...
12: Què quieres?
11: Què
12: quieres?
11: Què passa, coño? Què passa?
12: Què quieres? Que dice que saquemos la pistola...
1: Sí que va entrar fort.
7: Ui, però molt, eh? Sí. Va, anem a més coses. Per fi s'ha acabat la turra dels 50 anys de les transmissions en català.
1: S'ha llarg.
7: A mi se m'ha fet molt llarg. Molt, perquè posessis la ràdio que posessis
30: no
7: a tot arreu.
30: No sé por qué tú estás diciendo también esto.
7: No? Bueno,
30: ¿tú se hace largo a ti?
7: A mi sí.
30: Yo no creo que tú estás así para ser el tonto.
7: Vale, perdó.
1: Es que 50 anys.
7: Doncs no s'ha fet llarg. No us heu fet gaire pesats amb el tema, sobretot perquè el més interessant de tot va ser una dada que va donar el Sique i que us va donar... Vull dir, que us va passar tots per alt.
11: I demà el que t'hi jugues vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que d'alguna manera torna a casa perquè va estar
1: sí,
11: a la cadena SER, a ser Catalunya, Ràdio Barcelona.
1: Sí,
11: és en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona.
6: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
11: Vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona. Després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona. I va...
6: Però ves que s'ha cregut aquest home!
1: Jo vaig pensar quan ho va dir, però vaig pensar estem parlant de Pujal, no fiquem.
7: Que fort. La dictadura va ser Pujal qui la va fer. Que bèstia. Això és història de la ràdio i va passar aquí com... Sí, què tens en commemorat els 50 anys de la dictadura que va fer el Pujal?
1: Ho diu vostè, ja.
7: No, va dir sí que Rodríguez, jo no vull saber res. I a més no hi és aquí, per tant, regem d'ell. Va, ara anem un especial al Sique, li suda tot el realment important del programa i se centra en coses random. Començant per què heu pres aquest matí?
11: No sabíem si estaries o no estaries, o allargaries la canya per Ramon.
1: Pues mira,
31: ha sigut culpa teva, Flaqui.
1: Un altre dia l'allargo.
11: Heu fet canya, heu fet cafè, heu fet
1: jo
11: aigua
1: fet
11: amb
1: cafè,
11: gas...
1: Jo he fet cafè perquè sóc molt cafeter.
13: Me la suda.
1: El Ramon pren un bittercast d'aquells...
13: Muy interesante.
11: Sí, el que prenia la meva padrina Mari.
1: Doncs això.
11: Sí, padrina, t'estimo.
1: Ja i Josep Pons, que ha vingut a fer el vídeo, també ha pres.
14: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
11: Ha pres què?
1: Un cafè.
11: Sol?
15: I fins quan ha d'ajudar la prova?
1: Hosti, no recordo ara.
7: No recordava que era també.
1: Tan interrogatori.
30: És lo important, eh? Les notícies del dia.
16: Poneros a trabajar de una vez, hombre! Que ya está bien!
7: Estava la sintonia de les notícies del dia, estava allà en plan, hola!
1: No recordava que s'havia allargat tant.
7: Sí, sí que es va allargar. Sort que aneu tres només, perquè si és més gent no acaba mai, això. Ai, en fi. Anem ara, tallo el programa per fer una pregunta d'un tema personal meu, que a tu potser sí, però a nosaltres no ens interessa gaire, sí que...
11: Aturada. Per cert, Cat va venir a veure'ns a l'especial que vam fer amb Catalunya Ràdio.
30: Sí, teniu fotos molt xules, eh?
11: Que no me les has passat.
17: Oi.
30: No me les he passat, no les vaig fer jo.
11: Ah, no?
30: Les vaig fer jo? No sé.
11: Les vas fer tu, no?
30: Jo vaig fer una amb el Cat, però estan penjades a l'Instagram de Ser Catalunya.
17: Què dius ara?
30: Ah. La teva foto amb el Cat està penjada a l'Instagram de Ser Catalunya.
1: Ostres.
11: Jo només la vull per ensenyar-li als meus fills.
1: Ah.
18: Jo crec que si això continua així, aquesta gent acabarà a trets...
7: Cadascú porta les seves coses i els seus temes.
1: Ara, si no fas fotos, passa-les.
7: Vale,
30: claro, sí. Vinga, hombre.
7: I què passa quan estàs pendent de coses que no són? Doncs que no saps ni quan s'ha de tirar la publicitat.
11: Sigues atenta, que igual tens tema gros a la graderia del balcó.
31: Gràcies per avisar. Ara em quedo escoltant.
11: O no, Elena?
17: Que hi ha algú!
11: I tu també, demà.
30: Bueno, tiramos ya la publicitat.
11: Que tens
30: no?
11: un es programa que... per fer 3 o 4 hores, demà
30: si
11: el que t'hi jugues.
30: Si podeu tirar la publicitat, que venga, vamos, sí, esta mando yo.
11: Però
30: venga.
11: No és el 34, avui.
1: No, és el 33.
30: 33.
11: Ah, 33.
17: Estamos un poco despistados, eh.
1: Últimament això ho enxupes el temps, però vaja.
30: 3 minuts i más, hombre.
11: Pues serà tu, Flaqui. No, estàs igual de legitimat que jo.
14: Está bien, ya está bien. Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa.
7: Opa,
1: si l'anxís que deixava era amb el Willy i l'Helena tots fent-li així, publicitat, i ell anava...
7: Ella va seva.
1: Sí, sí.
7: I què passa quan no saps ni a l'hora la que s'ha de tirar la publicitat? Doncs que no saps quins continguts s'han fet ja al programa i quins s'han gravat però no s'han emès. Com, per exemple, aquesta secció que estem fent ara mateix, avui és en directe, és
1: avui
7: en rigorós
1: sí.
7: directe.
1: Sí.
7: Podríem dir l'hora, podríem estar 10 minuts dient l'hora i no podíem encertar.
30: És el que té fer seccions a final d'hora.
7: Sí, exacte. I què passa quan fa seccions a final d'hora que a vegades salten i es graven? Sí. Setmana passada aquesta secció es va gravar el dimarts.
1: Sí.
7: Va gravar el dimarts i es va emetre el dijous. Però el dijous a última hora. I el sí que al principi del programa no recordava aquests detalls.
11: Una i sis, Flaqui.
1: El que t'hi jugues ens divertim. Per què rius?
19: Solo hago pa divertirme.
11: No, Rick, perquè l'altre dia no sé on vas dir que era el moment en què estaves més nerviós del programa.
1: Sí, és una cosa que... Bueno, és igual. Ja ho escoltaran els oients.
11: Ah, no ha sonat encara, eh?
1: No.
11: Ja no ho vas dir?
1: No ho sé, no me'n recordo. Sí, sí.
11: Ara m'he quedat absolutament
1: descol·locat, t'ho
11: juro.
0: I jo també.
1: Diguéssim, és igual, és molt difícil d'explicar.
11: Me fos a negre.
19: No estic entenent res. Jo tampoc. I crec que si no ho entenc jo, la gent a casa tampoc. No,
1: correcto! És impossible d'entendre.
19: Hauríem d'anar sortint d'aquí i avançar.
11: Que ho vas dir o ho he somiat?
20: I dale que te pego. I pego que te dale.
1: Ho vaig dir, sí.
11: Què és, amb alguna gravació que encara no ha sonat?
20: Sí, una mica, sí.
11: Ah, ara m'ha vingut. M'ha vingut. Al final del programa oblideu aquesta conversa que hem tingut ara.
21: Penso que tenen un gran problema amb això.
7: El que més m'agrada tot plegat és que li feu veure que segurament, vull dir, que l'està cagant,
1: però
7: fins que ell no li ve al cap, sí, sí, ell està allà, R, fins que a mi em vingui al cap, seguim parlant d'això. Bueno, no passa res. Tothom està despistat últimament. Aquí hi ha dies concrets que sembla que aquí no treballa ni Déu.
11: Fantàstic. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
22: Què tal, bon dia.
11: Ha acabat l'entrenament del Barça?
22: Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que... poca coseta avui, eh?
11: Sí?
22: No... Sí, sí,
23: entusiasmat, eh?
22: Sí, sí. No,
1: quina crònica, eh?
22: Sí, sí.
11: No passa cap control acadèmic.
22: Voleu que m'inventi... Si voleu, m'invento l'entreno.
24: Són uns professionals de gran calidad.
7: No se'l va inventar, però sol un Ovalle que, per la cert, aquest dia no tenia ganes de treballar gaire, però oi, tal, després va fent entrevistes a altres mitjans, el tio.
1: I tant.
22: Ahir vaig fer una aparició estel·lar al programa de Mido. Recordeu Mido, el jugador egipci de la Real?
11: Era molt bo.
22: Té un programa a la tele egípcia.
1: I vas aparèixer allà?
22: Sí, m'han trucat. A veure si...
11: Va jugar a diversos clubs, no?
1: Sí, va
22: Real Sociedad, no, Celta, segur. Celta, sí. A Premier algun, i no sé si Real Sociedad va arribar a jugar.
25: No tengo ni puta idea, jo què sé.
11: I vas aparèixer en un programa seu sense saber on va jugar.
1: Déu-m'hi-do.
22: Bueno, perquè em va voler entrevistar ell a mi, no jo a ell.
26: Perquè les aparicions estrelles les fas a tots, a tots els programes que vas.
22: I
11: també Mido? Trinques d'aquest o no?
1: Home, no,
22: no, va ser això. Això va ser Mido.
1: El trincador del Nilo,
11: eh?
1: Ha fet l'egipci, Sant Jovall, allà on va.
27: Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
7: Això i el Déu-m'hi-do.
1: El Déu-m'hi-do va passar desapercebut.
19: Sí, va passar massa desapercebut.
1: És un dels meus millors gags.
7: Sí, sí, sí.
19: Massa desapercebut. Sí, sí.
7: Anem a fenòmens estranys. El Nil Solà en si és un fenomen estrany que fa interferències estranyes amb el micròfon.
11: Nil Solà, què tal, com estàs?
28: Hola, què tal a tots, bon dia.
11: De les proves que li han de realitzar a Joan García, que ahir va ser substituït per Chesney, no agafis el micròfon, que s'escolta malament en antena.
1: Ui.
29: Ara vamos con un asunto alucinante.
11: Ja veuràs. Mira, si la, veus? S'escolta un... Si et posessis els auriculars ho percebries.
28: Sí, sí, sí.
11: S'escolta un...
28: Don't touch.
11: Què és el que no entens de no agafis el micròfon?
32: Tienes hasta los cojones.
11: Sí, aparta la mà. Aparta la mà. Fica-la a la taula, la mà.
1: A la taula, la mà?
11: Així,
1: la
11: vinga.
28: Pendents de les proves mèdiques de Joan García.
33: Paran, relájate, respira.
28: Proves mèdiques de Joan García.
33: Por Dios, ¿qué te pasa?
11: Un moment de silenci, un moment de silenci. Ara posa la mà al micròfon.
1: Ara no.
11: Posa-la tu, Nil. Has vist?
1: Up, és el Nil.
26: És el Nil.
29: Pone la carne de gallina.
11: Té molta més energia. Aviam. Posa la mà, Nil.
34: Sí, ara ho sento jo i tot. Sense
33: sí, sí, s'escolta. Sí, sí,
11: ara, ara la posa el Bermúdez.
1: No tens ànima, tio.
11: Que bèstia, tio.
29: Existen realmente los fantasmas?
19: Estic mort per dins.
7: Sí, sí, sí, totalment.
19: Estic mort per dins.
7: Anem a coses que han passat altres programes. Abans dèiem la turra dels 50 anys de la dictadura des de que Turial va fer una dictadura no sé què. Val? Hi ha un llibre d'això, del Josep Maria Déu. El títol no us el dic perquè RQ van dir un que crec que no és.
35: I ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre El factor 62, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament...
36: 62?
37: Com dius?
35: Sí, no?
36: No.
35: No?
36: No. El factor Puyal.
37: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara
35: sí! El factor Puyal, sí. Ah, no, perquè és l'edició, l'edició era de... És veritat.
36: I tu dius 62.
35: Ah, exacte, he fet un Max Mic.
37: És que m'està acabant la paciència, aquest home!
7: No és el mateix, no el busqueu.
1: Factor 62 d'edicions Puyal.
7: Sí, sí, sí, en tot cas. Anem ara a un dels meus preferits, quan per alguna raó la persona que ha de locutar perd la veu en directe i gairebé mor, com li va passar aquesta noia al 3Cat Info.
38: Tenim en directe, el podem saludar a aquesta hora a 3Cat Info, el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jordi Celles.
19: Hòstia, aquí.
38: Ara sí.
32: Puede ser que sí, puede ser que no.
38: Jordi Celles, bona tarda.
32: No, millor, molt millor.
7: Pobre.
38: Rescat Info, parlem de les eleccions de demà a Suècia. La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions.
39: ¡Que nos vamos a ahogar!
1: És un drama, quan passa això.
7: Quin mal.
1: Quin patir. Doncs vinga, Zorra, gràcies.
0: No res.
1: Dimarts que ve et torno a rebre aquí.
7: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Jo.
7: Val.
19: Ah, perquè també hi ha més... vacanceros.
1: Sembla, ara ja ho veurem. No fem spoilers, com faria Sique Rodríguez. Gràcies a tots, tornem demà aquest i jugues a les 12. Més esports a la graderia al balcó, a les 4 de 9. Adéu-siau. Ah, no, jo demà no hi soc, és veritat, vinc d'Helena. Petit detall, Helena, m'ha calia dir-lo.
2: Què t'hi jugues?
3: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez no acudirá a la recepción de Donald Trump en Nueva York, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno alega problemas de agenda, pero lo cierto es que a esa hora Sánchez tiene programados actos de poca relevancia. Moncloa le resta importancia y recuerda que el año pasado Sánchez ya no acudió a esa cita. Esto a dos horas del inicio, como digo, de esa asamblea por la que pasan hoy todos los focos informativos. Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. La sede de Naciones Unidas aquí en el corazón de Manhattan empieza a recibir ya a los primeros jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en esta apertura del debate general que va a iniciar Antonio Guterres y al que seguirán el presidente de Brasil y el de Estados Unidos. Sánchez intervendrá mañana por la tarde. El jefe del Ejecutivo español llega a Nueva York con esa polémica, su no asistencia a la recepción que ofrece el presidente de los Estados Unidos. La Moncloa asegura que la invitación de la Casa Blanca a esa cita, que se celebra todos los años el mismo día, llegó muy tarde, cuando Sánchez tenía ya cerrados otros compromisos. En concreto, el presidente tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el gobernador del estado de California, el ex primer ministro de la Mancomunidad de Australia y con el presidente ejecutivo de Apple. Sánchez no ha acudido a ninguna de estas recepciones del segundo mandato de Donald Trump. El año pasado fue el rey Felipe VI el que tuvo esa representación por parte de España.
4: Pues al Partido Popular no le ha hecho ninguna gracia que Pedro Sánchez renuncie a participar en esa recepción. Las críticas de Esther Muñoz, portavoz parlamentaria en rueda de prensa.
6: Tendrá cosas más importantes como grabarse un vídeo desde allí contándonos cuál es su música preferida. También puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta. Porque como estamos yendo al gobierno a intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso. Ya sabemos la política de gestos y de relato del gobierno en lugar de la política de los hechos, pero en fin, el señor Sánchez.
4: A y media, con Pablo Morán repasamos las claves de esta Asamblea General de Naciones Unidas en la que, con Trump despreciando a la ONU, cobra cada vez más protagonismo la agenda paralela que los propios discursos en el plenario. 2:02 p.m, veremos qué da de sí el encuentro que va a mantener Álvarez con su homólogo marroquí. Los dos países refuerzan también su presencia en la frontera para evitar una nueva entrada de migrantes por allí, precisamente coincidiendo con las elecciones legislativas en aquel país. Ángel Víctor Torres, mando único para esta crisis, ha apelado hace unos minutos a la responsabilidad de Marruecos y al trabajo conjunto para evitar que estos incidentes se vuelvan a producir.
8: Desde el gobierno de España apelamos a la colaboración de los países vecinos. Estamos procediendo a la devolución voluntaria de muchas personas que están pudiendo regresar a Marruecos, muchos de ellos, lo acabo de decir, porque se les ha notificado en esas reuniones de los triajes que no van a tener derecho a la protección internacional.
4: Luego detallamos ese refuerzo que en el fondo lo que deja es en evidencia la actuación de hace mes y medio cuando se hizo caso omiso a los avisos. 2:03 p.m. Escucharemos también aquí en Hora 14 las reacciones del gobierno a la decisión del juez Peinado de enviar al banquillo a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El Ejecutivo habla de escarnio, pero quien ha ido mucho más lejos ha sido Pachi López, que ha llegado a comparar la actuación del juez Peinado con aquella frase célebre del franquismo.
9: Era, como no, de la última del juez Peinado, que parece que como Franco lo quiere dejar atado y bien atado todo, ¿verdad?
4: Atado y bien atado. Hoy era difícil elegir. A primera hora en la Gran Vía de Madrid, cientos y cientos de oyentes de la SER han madrugado para asistir al 40 cumpleaños de Hoy por Hoy. Lo tenéis todo en la web y en la app. Todo el programa especial con Aymar está allí. En ese programa ha estado Iñaki y donde lo más importante, sin duda, han sido, como todos los días, los oyentes de Hoy por Hoy. Elian Valla, nuestro compañero, le ha preguntado a ellos cuál es la noticia que les gustaría escuchar en el programa.
10: Lo que quiero es que se calme todo, que haya un poquito de tranquilidad, de paz, que no se tiren los trastos a la cabeza.
12: Que se regule el mercado y todos podamos tener más posibilidades de vivir la experiencia de vivir solos.
13: Que la universidad pública tenga más fondos.
14: Que Pedro Sánchez ganara las elecciones.
4: Sánchez, que ha remitido un programa de felicitación, un mensaje de felicitación al programa por su 40 aniversario. Esto en Gran Vía, en Las Rozas, hay quien también ha madrugado esta mañana para ser el primero, para ver el primer entrenamiento de la selección española tras ganar el Mundial. Héctor González, cuéntanos, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Desde primerísima hora de la mañana, decenas de aficionados esperan en los exteriores de la ciudad del fútbol de Las Rozas porque a las 7 en punto de la tarde se entrena la selección de Luis de la Fuente, la bicampeona del mundo. Aficionados con pancartas esperando la fotografía, el autógrafo de los jugadores. Por ejemplo, ¿tú a quién estás esperando?
2: Yo a Pau Cubar, sí.
0: ¿Tú a quién?
13: A Jeremy Pino.
0: Bueno, Casal, la cola es de unos 100 metros, más de 100 aficionados esperando aquí para entrar a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recordemos que España va a jugar en los próximos días 4 partidos correspondientes a la Nations League, el primero el sábado en Wembley frente a la selección de Inglaterra.
4: Martes de madrugones, luego recordaremos aquí en Hora 14 lo mejor del programa especial por el 40 aniversario de Hoy por Hoy.
3: Hora 14, con Javier Casal.
4: Y más cosas, más noticias. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas. La inflación en España se despega del resto de Europa y en agosto registra un pico no visto en años, no solo por el encarecimiento de los carburantes, sino por la subida del precio de los hoteles en nuestro país. Y al verano astronómico le quedan exactamente 12 horas. La próxima madrugada entra el otoño que se prevé, oh sorpresa, más cálido de lo habitual, también más lluvioso, aunque esto son solo previsiones, Casal.
4: De momento, calor, Jordi Carbó.
15: Más allá de pequeñas variaciones, hoy se repite una situación muy parecida a la de ayer, sol y calor plenamente veraniego en todo el país. Baja un poco la temperatura en el Mediterráneo, pero aumenta la humedad, es decir, también la sensación de bochorno. Y va a hacer más calor en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, también en las islas más orientales de Canarias, con máximas de más de 35 grados. Y en la mayor parte del país, entre los 30 y 35, en una tarde soleada. Y se va confirmando que como mínimo hasta el fin de semana, el tiempo será muy parecido.
4: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
16: Miopia, sobrepès, trastorns del son, ansietat, falta d'atenció i fins i tot càries. Això és el que estan provocant les pantalles als nens i adolescents.
17: L'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana i també en el nivell de la pròpia relació amb si mateix, en la pròpia regulació emocional.
16: El Departament de Salut determina en el major estudi que ha fet fins ara que els adolescents estan de mitjana 7 hores amb el mòbil els caps de setmana i per això la Generalitat prepara una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les escoles.
18: Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. També s'estudiarà molt seriosament la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials.
16: Barcelona augmentarà la taxa que cobra els creueristes que no dormen a la ciutat. Dels 11 euros passarà als 30 al dia en els pròxims 4 anys. El PSC ho ha aprovat amb Junts i amb Esquerra.
20: Barcelona vol contenir i desmassificar l'afluència de creueristes fent que els d'escala tendeixin a zero.
16: Avui que a tot Catalunya hem conegut aquesta dada, l'agost bat tots els rècords, 2,8 milions de turistes en un sol mes. Crema des d'aquesta matinada una urbanització de luxe a Ordino, Andorra, que s'acabava d'estrenar 12 anys després que es comencés a construir. Urbanització amb pisos que no baixaven dels 2 milions d'euros l'havia dissenyat inicialment l'arquitecte Jean Nouvel i a aquesta hora es desconeix què ha provocat aquest foc. No hi ha ferits perquè encara no hi vivia ningú. Tot això en aquest dimarts en què tensió hi ha vaga dels autobusos de Barcelona entre les 10 i les 5 de la tarda amb serveis mínims del 20% i a partir de les 4 de la tarda fins a les 5, que és l'hora punta, els serveis mínims seran del 40%. Tot això en aquest dimarts, últim dia oficial de l'estiu, tot i que no ho sembli per les temperatures, Jordi Carbó.
15: Avui la temperatura està pujant menys en el conjunt de Catalunya, però en contrapartida està pujant la humitat de manera que augmenta la sensació d'aixafogor, és a dir, que una tarda més calor de ple estiu. Hi ha hagut un canvi en la direcció del vent, ahir eren més terrers, avui de component marítima, per això augmenta la humitat, i les temperatures màximes s'acabaran situant al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat els 30 a gran part de l'interior i sobretot a l'interior de l'Ebre, on hi haurà màximes al voltant dels 35 graus. El vent de marinada bufarà de moderat a fort fins a primeres hores de la nit i es va confirmant que els pròxims dies, situació molt semblant, és probable que divendres tinguem el màxim de calor d'aquesta nova situació.
16: A la tècnica Víctor Valero, a la producció Martí Oliver, des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: a la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
16: Bona tarda. No és només malestar emocional, ansietat o falta d'atenció, també són seqüeles físiques com sobrepès o càries. Avui el Departament de Salut ha publicat un extensíssim estudi que ens diu quants menors tenen mòbil, quantes hores al dia s'hi passen i, sobretot, quins efectes té i tindrà això segons l'edat. Soledad Domínguez, bona tarda.
2: Hola, Joan, bona tarda.
16: Per començar, repassem l'edat mitjana. L'edat mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys. I els adolescents, al cap de setmana, arriben a passar-se gairebé 7 hores al dia mirant pantalles.
2: I no només els adolescents, perquè els adults no ho fem gaire més bé. Gairebé el 100% de les persones d'entre 16 i 74 anys té algun dispositiu electrònic que utilitza habitualment. Entre els infants i joves, 8 de cada 10 té un telèfon mòbil propi, gairebé tots a partir de la secundària i més de la meitat dels nens de primària. Els joves d'entre 14 i 18 anys estan connectats per oci gairebé 5 hores cada dia. Això és pràcticament tot el seu temps lliure si descomptem les hores que estan al col·le i les que haurien de dormir. I gairebé són 7 hores diàries els caps de setmana. Els nois, sobretot, es connecten per jugar a videojocs. Pel que fa a les xarxes socials, 3 de cada 4 adolescents hi dedica 2 hores o més cada dia entre setmana, un ús que s'incrementa de nou al cap de setmana. I un 34% dels joves presenta un ús problemàtic de les xarxes, com ara pèrdua de control, ús compulsiu i malestar quan no poden estar connectats.
16: Anem a les conseqüències. Què provoca aquesta sobreexposició? Algunes esperades, altres no tant. Per exemple, els més petits, els menors de 6 anys, pateixen retard en aprendre a parlar o fins i tot miopia. I més endavant, una de les més sorprenents és que també provoca més càries.
2: Perquè el temps que passen davant la pantalla acostumen a consumir més aliments i més begudes ensucrades. La subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos, alerta que en la primera infància, dels 0 a 3 anys, és quan han vist conseqüències irreversibles, que no tenen només a veure amb el temps que col·loquem els nadons davant les pantalles, sinó també amb el consum que fan les persones que els han de cuidar.
11: Que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, perquè entre altres condicionants, evidentment, està pues, l'ús, no, per part de les persones adultes, per exemple, d'aquestes pantalles, bueno, pues, això té un

0: A més, és irreversible. Fins als 6 anys, l'ús de pantalles afecta el desenvolupament motor, el del llenguatge, i també provoca canvis en el funcionament cognitiu i emocional. I fins als 11 anys es relaciona aquest consum excessiu de pantalles amb un augment del risc de miopia, trastorns del son, malestar emocional i també dificultats d'aprenentatge.
1: I en els adolescents, a partir dels 12 anys, el que més s'ha vist és la falta de capacitat d'atenció.
0: I de nou, com a conseqüència, interferències en l'aprenentatge. Des de Salut Pública alerten que els joves que socialitzen sobretot a l'entorn virtual tenen molts problemes emocionals perquè construeixen una imatge pública d'ells mateixos que no és real.
2: L'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana i també en el nivell de la pròpia relació amb si mateix, en la pròpia regulació emocional, que és un altre aspecte molt important. L'aprendre, el ser resilient i l'aprendre de les dificultats de la vida.
1: Els responsables d'aquest extens estudi han certificat el que ja s'havia dit, que aquest excés de pantalles també és el que estaria afectant els nivells dels alumnes a l'escola i, per tant, els mals resultats de PISA. Aquesta tarda hi ha la primera reunió del Consell d'Educació, que és aquest òrgan encarregat per part del govern que ha d'aglutinar les propostes per reformar el sistema educatiu i per millorar aquests resultats. Divendres, el president Salvador Illa també es reunirà a tots els partits pel mateix. Avui, Illa ha volgut insistir en una mesura.
3: La nostra idea és, el més aviat possible, convertir-ho a tot allò que estigui en l'àmbit de les nostres competències en llei, no? I per tant, doncs prohibir la intel·ligència artificial, ús de la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola. El que jo he vist i que estem...
1: Prohibir la intel·ligència artificial a les escoles pels menors de 14 anys, ha dit el president Arracu. Però el dubte és com, perquè la IA no s'està utilitzant a les escoles. L'altra cosa és si això es pot prohibir a casa, no, Sole?
0: Ara mateix no hi ha cap regulació que impedeixi utilitzar la intel·ligència artificial als centres educatius, però podríem entendre que ja està inclòs en la prohibició general de l'ús de les pantalles. Altra cosa és que alguns centres o alguns professors concrets l'hagin utilitzat puntualment amb els alumnes en la majoria dels casos per entrenar la seva capacitat crítica respecte d'aquesta eina. En breu, Educació enviarà una guia d'ús als centres educatius, ens han anunciat que estarà per el mes d'octubre, que ja recull aquesta idea de prohibir totalment l'ús fins als 14 anys i de requerir autorització als pares perquè els joves d'entre 14 i 18 anys la puguin fer servir. El gran problema, Joan, és que l'ús més intensiu d'aquestes eines les fan els infants i els joves fora de l'escola, a casa i sovint per trampejar i fer deures i treballs.
1: Doncs per això el govern anuncia una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les aules, de les pantalles i també de la IA. És una llei que ha de tenir llesta el mes de març, Xavier Balló.
4: El govern creu que les dades d'aquest informe de salut aporten ja una evidència científica que l'ús de pantalles en menors té conseqüències tant en la seva salut com en el seu rendiment escolar i per això prepararà una nova llei de la qual ja han avançat algunes qüestions, com aquesta prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles per menors de 14 anys, tornar a l'obligatorietat de lectures amb llibres físics, però també abordar, per exemple, la prohibició d'accés a les xarxes socials. L'executiu diu que la Unió Europea també ha de regular sobre la matèria, però vol anar fins allà on pugui amb les seves competències. Sílvia Paneque, portaveu.
5: Si s'hauria pogut actuar abans, és possible que sí. En tot cas, ara sí que tenim dades, evidència objectiva i la possibilitat de ser pioners en el desenvolupament d'una normativa que limiti i prohibeixi l'ús primerenc de pantalles i d'intel·ligència artificial. Ara que s'ha pogut demostrar que hi ha aquesta vinculació entre aquest ús i ja no només un problema d'aprenentatge, sinó un problema de salut pública i d'addicció.
4: La llei s'anirà redactant en paral·lel al debat educatiu que es tingui al Consell d'Educació durant aquests propers mesos, ja que s'abordarà, diuen, des d'una perspectiva de salut pública.
1: Comuns o Esquerra ho troben una bona idea, però temen que es quedi en només això, una idea o més aviat un anunci. Escoltem a Esther Capella i a David Cid.
6: Em sembla positiu, però hauria de veure també quin és el desenvolupament que en farà el govern d'aquestes qüestions i també com treballem la relació amb la intel·ligència artificial.
7: Deixem-nos d'anuncis, de campanyes publicitàries, com deia abans, avui una altra, i concretem mesures concretes que la ciutadania noti demà mateix o no, o abans de final d'any.
1: Avui, justament, 140 entitats socials han criticat la instal·lació de grans centres de dades que han de nodrir aquesta intel·ligència artificial, centres que estan projectats per Catalunya. Demanen aquestes entitats que fins que no hi hagi una llei clara per tot el territori espanyol que s'aturin aquests projectes. Oriol Soler, a casa nostra hi ha més d'una vintena de projectes que s'han de fer. On estan exactament?
8: Tots els que estan ara a diferents fases del projecte estan ubicats a la meitat sud del país, la majoria a la Catalunya central, la Plana de Lleida i l'interior de Tarragona. No n'hi ha cap de previst a Girona. Les entitats socials i ecologistes recorden que la despesa d'aigua i electricitat d'aquests centres és molt elevada i

0: está feito.
1: Nos marchamos esta noche, todo el análisis del día con Sastre en Hora 25. Y nosotros, como siempre, regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
2: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com. Cadena SER.
3: I que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: Roger Pedrós amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49 amb 95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
6: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
7: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
8: Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
9: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
10: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
11: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
12: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
13: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
14: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
15: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
16: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
17: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
18: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
17: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
18: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
2: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
19: Bona tarda, Miqui.
20: Què tal? Bona tarda.
19: Escolta, tinc un dubte quasi, diria, existencial.
20: Aviam.
19: Quanta gent en aquest món et diu Miquel?
20: Jo crec que pràcticament tots els que m'ho diuen estan asseguts a la taula del sopar de Nadal. O sigui, no hi ha molta gent que em digui Miquel. Ma mare, quan s'enfada... I típiques tietes... I... Sí. Sí, i després també es dona... De vegades hi ha situacions curioses que hi ha gent que et vol dir Miquel... perquè no saben si tenen la confiança suficient com per poder-te dir Miqui, tot i que potser tu sempre t'has rebatejat com a Miqui a nivell artístic.
19: Que per mi seria la inversa. Sí. No tinc la confiança per dir-te Miquel.
20: Ja, és fort, eh? Miquel és fort. És que pesa diferent. També pensa que jo sóc fill de Miquel. Llavors, a casa era molt bo que un es digués Miquel i l'altre Miqui, perquè així, d'alguna manera, hi havia una certa distinció a l'hora, sobretot, d'atendre el telèfon, perquè ja som la generació dels mòbils, però jo vaig viure amb telèfons fixes i era allò de que hi ha el Miquel o que hi ha el Miqui.
19: Clar, quin Miquel.
20: Exacte.
19: I la batalla amb K o amb Q, la lluites o ja te la bufa?
20: És una mica igual. Jo ho entenc, que porti l'equívoc o que la Y...
19: A veure, cada Miquel tria el seu camí.
20: Sí, aquí. Sí, jo crec que jo potser era la via més fàcil. Les dues i llatines i amb K, i tirar milles. Potser hauria sigut més maco amb Q, no ho sé, però ara ja...
19: Ara ja està.
20: Em sento tan identificat tard, amb les quatre lletres, sí, que ja no ho canviarem.
19: Tu que no pares, amb què estàs ara mateix?
20: Doncs ara mateix estem a puntet de començar amb les coses excepcionals, que anirem al Teatre Borràs al novembre.
19: Queda un mes i poc, sí, no? 4 de novembre, Teatre Borràs.
20: Sí, fem un parell de bolos, faig un parell de bolos, de fet em fa un parell el Pau Roca, que ha sigut el director i actor, també, que l'ha interpretat durant molt de temps, ell fa dos bolos de la pregira, diguem, i jo en faig dos més, just abans d'arrencar, i jo faig els dos últims d'octubre per calentar motors. És una obra preciosa, qui més qui menys ha tingut l'oportunitat o coneix algú que l'hagi pogut veure i garantim que és una experiència en comunitat brutal.
19: I a més d'això, algun projecte de cinema que s'ha d'estrenar aviat, que...
20: Mira, s'estrena...
19: Tocarà fer promo...
20: El que tocarà aviat és... El següent projecte en promocionar és una sèrie que es diu Matar a un oso, que és una sèrie que hem rodat sobretot a la zona del Pallars i la Vall d'Aran l'any passat, ara farà un anyet rodó. Som un repartiment tots catalans, hi ha l'Edu Fernández, la Nora Navas, l'Àlex Moner, el Pol López, jo, la Maria Rodríguez Soto, i som tota una tropa, està molt bé. I és una història que parla sobre la famosa mort de l'os catxú.
19: Ai, sí.
20: El recordes? Doncs que va passar el 2020.
19: Era la Vall d'Aran, no?
20: Era la Vall d'Aran, exacte, i nosaltres hem rodat, diguem, entre Vall d'Aran i Pallars.
19: Escolta, ara connectarem les teves cançons, però t'he llegit dir una declaració que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que la teva vocació pot acabar sent la teva perdició. Això què vol dir?
20: Que de fet, aquesta cosa... Crec que la vocació de vegades pot ser una trampa, no? Perquè acabem invertint milions d'hores en allò que ens agrada i en allò que ens motiva, ens fa sentir realitzats, i de vegades, si tens períodes en els que et pots desconnectar una miqueta de tu i dels teus, doncs pots arribar fins i tot a volcar-t'hi de més. Però a mi m'encanta la meva feina, no podria viure sense això, i si no em dediqués al que em dedico, em dedicaria a alguna altra disciplina relacionada amb el meu sector, segur. I em sento molt afortunat de poder-me dedicar al que m'agrada, no? Diuen que quan et dediques al que t'agrada no comptes les hores, no...
19: T'ho explotes tu mateix, sí.
20: Sí.
19: De fet, això s'aprèn amb el temps.
20: Ja, totalment.
19: A posar uns límits.
20: Sí,
19: i fins aquí arribem.
20: Entendre que la vida també és una altra cosa, no?
19: També el reconeixement a tu ja t'agafa amb una edat i amoblat, que potser això t'enganxa amb 17, 18 anys...
20: Sí, sempre he tingut la curiositat de saber què hauria, com ho hauria rebut. O... Sí, té la part bona també d'haver arrencat relativament tard. Jo vaig estudiar Humanitats abans de començar a interpretar. I tot i així m'hauria agradat començar a fer les proves de l'institut, als 17 i tal. A casa no ho van acabar de veure, i llavors vaig estudiar una carrera... Em van dir una carrera més convencional, i vaig dir convencional, Humanitats.
19: Toma,
20: no?
19: Toma convencional.
20: Aquí la tens. I la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, la carrera. I també és veritat que arribes a aquest sector des d'un altre lloc, com, sí, amb el cap una miqueta més amoblat.
19: Hi ha una base.
20: Sí, amb més experiències. Saps què passa, també? Hi ha alguna cosa relacionada amb la nostra feina, que s'hi veu molt, i això és evident. Tu, un actor de certa edat o una actriu de certa edat, només que li col·loquis una càmera davant sense que digui absolutament res i està explicant coses, no? Perquè si no tens temps de viure, no tens res a explicar, no? I jo vaig tenir la fortuna de poder tenir una estona per viure coses i després poder-les col·locar també, no?, en mi, a veure com és això de viure, com és tenir una certa edat ja una miqueta més madureta, no?, amb l'era dels 20 i col·locar-te en certs llocs i experimentar coses. I aquí estem, des d'aleshores fins ara, 42.
19: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Miqui Esparvé.
0: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
21: I

0: Encetem el llapis de memòria del Miquis per bé amb la cançó En el que el Bernat se't troba, de Manel, que és un tema publicat l'any 2008, que forma part del seu primer disc dels millors professors europeus, un àlbum que ho va petar molt fort, i doncs els Manel van iniciar doncs aquesta trajectòria que els ha portat a ser un dels grups més influents del segle XXI, i crec que això és una dada objectiva.
1: Totalment.
0: Sí. Vull dir, pot agradar-te més, els pots detestar, però el seu èxit és innegable.
1: I que van canviar alguna cosa, no? D'alguna manera, ara vist amb el temps, no sé, hi va haver un canvi petit, com d'apropar un tipus de cançó a un públic concret que potser durant anys havia quedat una mica més orfe. No em facis demanar el què, aquesta mescla entre l'indie, el folk, una cosa estranya. I després, res, a mi em passa una cosa amb aquest tema i amb tot el disc sencer, perquè crec que qualsevol, he escollit aquest com, perquè és el primer tema del disc, però podrien ser qualsevol d'aquell disc. Que el Guillem Gisbert, l'he sentit alguna entrevista que diu, quan l'apreten molt, que li diuen, bueno, quan tornarà Manel? Quan tornarà Manel? No? Ell diu, tu no vols que torni Manel, tu el que vols tornar, tenies 25 anys.
0: Vols tornar al 2008.
1: Exacte, tu vols tornar aleshores. Llavors, em passa alguna cosa amb aquest disco i és que em porta això, de quan jo tenia 25 anys, realment, que era el 2008. I m'agrada. No hi tornaria, potser, però

0: Tornaria, potser, però passejar-me una estona, sí, m'agrada. Jo no sóc d'aquesta gent que tornaria enrere, eh? Sóc el que diuen, tu tornaries als... No sé, potser amb l'experiència d'ara m'hi passejaria una
1: estona. Clar, així tots, guapo.
0: Exacte, per això dic, però no, què va.
1: De fet, el 2008 podríem dir que hi ha tota una generació que tenim el 2008 com un punt d'inflexió, perquè és la crisi. Uh-huh. Aquí estem tu i jo, ens portem 5 anys, fins al 83 sí, sí. o al 88, però una generació que els eduques dient... Forma't, prepara't, t'estàs esperant al món, te'l menjaràs i surts.
0: I se'ns va menjar a nosaltres.
1: I és un descampat.
0: Sí, sí, realment. Sí, sí, és un descampat. Jo saps què va passar? En el meu cas, com el d'altres actors i actrius que ens estàvem formant en el mateix període, vam sortir amb molta gana, moltes ganes de fer coses, no? Llavors, les conseqüències d'aquella crisi, famosa crisi del 2008 en el nostre sector, era que... La producció es va reinventar per seguir produint amb menys pressupostos. Llavors, el que tu trobaves moltes vegades era oportunitats, perquè érem gent que començava de zero, i alhora tothom et deia, ui, això que esteu fent ara fa uns anys es cobrava no sé quan, no? I jo els deia, no m'ho expliqueu, sí, total, sí, no ho sabrem pas el que es cobrava en aquella època.
1: Bueno, el made yourself.
0: Sí, sí.
1: Fes-t'ho tu mateix.
0: Totalment.
1: Tu on estaves l'any 2008? Per on paraves?
0: Jo devia estar fent, en aquell moment, tres coses alhora, diria.
1: Estava, molt bé.
0: Crec que estava de reporter el divendres, diria. Si no vaig començar aquell any, si no devia ser l'any següent... el divendres de TV3, alhora estava de col·laborador amb Salvados, que havia fet les primeres... Quan el Salvados va començar a fer l'emissió setmanal, que també era del Terrat.
1: Et recordo, al metro, no?
0: Imagina't, vam fer de tot.
1: Escenes costumbristes.
0: Vam fer de tot, sí, com càmeres ocultes...
1: Sí, no era com una ficció
0: a l'ús. No, en absolut. I alhora, crec que aquell període, si no és aquell any, devia ser el següent, vaig començar a rodar Pop Ràpid per TV3, que és una sèrie del Marc Creuet, que ens va donar moltes alegries i vam fer dues temporades.
1: Oh, i tant. De fet, jo diria que ara ja se li diu sèrie de culte.
0: Sí, això vol dir que ens fem grans, si es diu sèrie de culte, però em sembla bé.
1: Normalment una sèrie de culte és aquella sèrie de la que parla molta gent, sí. Però la veien molt pocs.
0: Encara m'ho recorden ara, Hi ha gent que se m'aprova i em diu, escolta, una nova temporada de Pop Ràpid. I,
1: sí.
0: Ens haurà d'agafar a la residència, ja saps.
1: Bueno, tu eres el Toni.
0: Jo era el Toni, sí,
1: que era
0: senyor.
1: El barman del Estraperlo.
0: De l'Estraperlo,
1: estic parlant de memòria,
0: senyor,
1: ara.
0: Sí, senyor.
1: I te feies una mica com de psicòleg. I, de fet, crec que eres 100%. Estudiant de psicologia i allà feies les pràctiques.
0: Clavat tot.
1: Bueno, alguns veiem al Canal 33 quan ens deixaven.
0: Ja, que fort. Pues sí, és això. És tal qual l'has definit tu. Això era aquest estudiant de psicologia que alhora tots els personatges de la sèrie li anaven a fotre la turra, el tio escoltava tot el que li havien d'explicar i quan podia es dirigia a càmera com si era una miqueta la veu de l'espectador. No?
1: El punt de vista.
0: El punt de vista, exacte.
1: Sí, sí. I a més crec que el treball de camp també l'estaves fent, perquè en aquella època tu ja havies fet de barman.
0: Sí, jo crec que el que més he treballat a part de ser actor és en el sector de l'hostaleria, sí. També és veritat que la típica broma i el clixé de que és pràcticament una assignatura de lliure elecció per qualsevol actor o actriu, haver treballat darrere una barra. Però sí, i és un sector que l'he tocat molt, perquè per molts motius. Els meus avis tenien un restaurant, hostal, a Súria, llavors és un sector que el conec de prop i de dins.
1: Que els caps de setmana potser et tocava anar...
0: Ja no, perquè el van tancar quan jo era molt petit, però després sí que he treballat a molts locals de copes, he estat a Montllevall, vaig portar el local de copes d'un amic meu, també. He treballat molt a Manresa, en el món de l'hostaleria, que jo sóc de Manresa. I havia treballat fins i tot de cuiner en una creperia, després de cambrer molts llocs, i copes n'he servit molts. A Formentera també vaig estar de cambrer algunes temporades a l'estiu.
1: Tens una llarga trajectòria...
0: D'hostaleria, sí. El currículum hi apareixen...
1: Si algun dia fan ratatouille...
0: Podria... No, saps?
1: Amb personatges...
0: Era curiós, perquè quan vam començar a fer Pop Ràpid, li vaig dir al Marc, dic, no pateixis que ningú m'haurà d'explicar com funciona una barra, perquè sé perfectament què
1: s'ha de fer. Bueno, és un treball fet.
0: Home, clar. I se n'aprèn molt, i es treballa molt amb el públic, i s'aprenen moltíssimes coses.
1: I crec que també vas treballar a l'hostaleria al Mediterrani, que és un bar mític d'aquí de Barcelona, carrer Balmes.
0: Sí, senyor.
1: Dels pocs que t'ofereixen una oferta cultural. O sigui, tu et vas a prendre una copa i hi ha algú cantant en directe.
0: Totalment.
1: A més, acostumen a ser uns persones increïbles.
0: Increïbles. I alhora també, des de fa un temps,
1: stand-up, també.
0: Exacte, hi ha molt de stand-up, hi ha molt còmic. I sí, vaig tenir la sort que just quan vaig venir a Barcelona a estudiar interpretació, estudiava a Gràcia, i quan acabava les classes, que les acabava a les 10 de la nit, me n'anava cap al Medi, al Mediterrani, a treballar de cambrer. Mira, acabo de recordar, jo treballava allà Jo treballava al Mediterrani i em tocava obrir el dia que Iniesta va marcar

0: el famós gol de Stamford Bridge.
1: Sí, i estava al maig del 2009.
0: Imagina't, jo estava un local al costat del Mediterrani. I recordo que me'n vaig anar perquè ja s'estava acabant el partit i havia d'obrir el local. M'acaba de venir que recordo, ara mateix te l'explico. I de cop i volta vaig entrar al local emprenyat, dient, bé, no es classifiquem, és igual, ja està, prendre pel sac. I quan estic amb la reixa ja aixecada i encenent les llums, sento el gol i vaig marxar del local, vaig deixar el local buit. Vaig entrar al bar, em vaig abraçar amb la gent una estona i vaig tornar a entrar. I ja està, ja vaig poder atendre tothom. Però increïble, increïble, sí, sí.
1: I en tot cas, la cosa amb el Marc Crehuet va anar molt bé, perquè després sí. De Pop Ràpid, una part de l'equip d'actors veu anar a fer el Rei Borni.
0: Sí, senyor.
1: Que en principi ha de ser una obreta, a fer el Flyhard, un lloc petit, recollir, molt bonic, i acaba sent, no una pel·li, Dues
0: pel·lis, tota la raó. Sí, sí, l'única vegada que he fet la pel·lícula en català i en castellà, vam fer dues pel·lícules, però una pel·lícula que no tenia pressupost, i de cop i volta hi havia la via, potser, d'intentar... Nosaltres era una obra que l'havíem fet tant, vam fer temporada a Barcelona, temporada a Madrid, gira per Espanya, gira per Catalunya... Llavors era una obra que potser el divendres la fèiem a Castelldefels, el dissabte a Logroño i el diumenge a Ripoll, no? I era anàvem saltant de català a castellà amb una facilitat que a l'hora de rodar-la va dir el mateix director, el Marc, va dir, escolta, i si la rodem amb les dues llengües, no crec que ho torni a fer mai més, eh? També t'ho dic, perquè és un patiment, vull dir, no, és molt esgotador.
1: Digue'm, que sisplau, que el teu personatge arrossegava les esses tant en català com en castellà.
0: Amb les dues llengües.
1: Perquè si no, sí que t'haguessis
0: tornat boig. M'hauria tornat boig.
1: Que això és una tècnica infal·lible per crear un personatge, el fas papisopes.
0: Sí, el sopes.
1: I funciona. Vull dir, és impossible. Això és idea teva, del Marc...
0: Mira, el Marc tenia molt clar que el personatge és un personatge que per un succés que li passa doncs, és molt fràgil, no? És un tio amb una alta sensibilitat, ho passa molt malament amb tot, i el Marc tenia molt clar que era un personatge que volia que tingués una miqueta d'alguna manera, el taló de fons, el personatge tingués com alguna cosa que el fes molt vulnerable ja des de petit. Llavors em va dir, he pensat alguna cosa a l'hora de parlar. I em va proposar de fer-lo potser fins i tot tartamut. I jo li vaig dir, és que el problema amb fer un personatge tartamut és que en una comèdia, tot i que això no era una comèdia a l'ús, però era una comèdia negra, però et condiciona molt, perquè et condiciona el tempo, et condiciona les pauses, et condiciona tot una mica, no? I jo us vaig dir, escolta, si provem això. Li va fer gràcia i ens vam plantar la primera lectura de guió, que cap de la resta d'actors no sabia res. Llavors, a la que vaig començar a llegir-ho, em van parar, em van dir, escolta, per això ho faràs així? Jo me cinyo el que em diu el director.
1: Tots contents, no?
0: Tots contents. Ho vam passar molt bé, la veritat.
1: Però clar, ho feies també, això d'arrossegar les esses, que suposo que molta gent que et coneixia d'aquest personatge, de cop et veu que no arrossegues les esses i diu, però les esses són estranyes.
0: Sí, sí. Hi ha una anècdota bastant bona a la sala Flyhard, quan estava amb la sala Flyhard, una sala del barri de Sants, que són 40 butaques. Llavors,
1: una preciositat de sala.
0: És un encant de sala i una sala molt necessària pel teixit cultural de Barcelona. Eh? I una de les coses que han sabut fer increïble al llarg dels anys és cuidar i fidelitzar el públic del barri. Llavors, hi ha moltes dones i senyors del barri que van a veure les obres cada vegada que n'estrenen una. Hi ha dues senyores grans que van esperar-se al final d'una de les primeres funcions, em van esperar fora i només em van esperar per dir-me literalment, amb això que tu tens, no pateixis gens, ets molt bo, podràs treballar molt.
1: Però és el Hamlet, amb això.
0: Clar, jo de cop i volta vaig dir, segueix el personatge. Perquè,
1: el
0: si
1: vas
0: no,
1: aguantar?
0: Sí, home, sí, clar. Els vaig dir que moltes gràcies, que era un plaer, que gràcies per esperar.
1: Però aquestes senyores ara es senten totalment traïdes per tu, Miqui.
0: En absolut, deuen pensar quina experiència vam tenir al costat d'aquest
1: no,
0: nano.
1: No, perquè després van a veure Barcelona nit d'estiu, ja. Que és una de les teves primeres pel·lis amb el Rei Borni, i diuen, però aquest tio...
0: Jo crec que devien pensar que havia anat un logoper o alguna cosa,
1: sí,
0: i que de cop i volta...
1: la llengua, no?
0: Sí, alguna cosa havia de passar.
1: Aquí va passar el programa el Dani de la Orden fa uns dies, sí. I ens va dir això, que Barcelona nit d'estiu va ser una pel·li molt important per ell, també per molts dels actors.
0: Per molts de nosaltres.
1: Però que la vau fer amb un esclop i una espardenya.
0: Literalment, sí.
1: Si tu dones fe d'això.
0: Home, evidentment, hi ha moltes anècdotes al voltant de com es va rodar aquella pel·lícula. N'hi han moltes, però...
1: Començar que la vau rodar a casa del Dani o de la mare, o...
0: Mira, precisament, una de les que t'anava a explicar anaven en aquesta via. El Dani, una de les seqüències, que era el Joan Dausà mirant per una finestra quan se suposa que la Sara Espígol havia de pujar un cotxe, llavors van rodar-la just abans d'anar a sopar. I hi ha un moment de la pel·li en què plou, se suposa que plou. Llavors van dir, aquesta és molt senzilla, perquè el Dani tenia al costat d'aquesta finestra un lavabo. Llavors va dir, agafo la dutxa, trec el mànec de la dutxa per fora, tiro aigua al vidre i així simularem que està plovent. Dit i fet, van donar acció, van rodar la seqüència, van tallar per anar a sopar, van tornar i quan va tornar a casa, la casa estava mig inundada perquè s'havien deixat el...
1: no.
0: sí, l'aigua sense tancar. Llavors, vull dir, com aquesta, ja es va aixecar el parquet. No, no, tot un drama que et podrà explicar el Dani el proper dia que torni. Però n'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
1: Suposo, Miqui, que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que
0: sí,
1: és Around the World, de Daft Punk.
0: Sí, senyor.
1: Què hi fa entre les cançons del teu llapis de memòria?
0: Doncs mira, a mi aquest disc en general, que és un disc que es diu Homework, em va petar el cervell. Jo recordo... recordo, a més, qui me'l va passar, un company de... Jo vaig patinar molts anys amb skate. Molts anys.
1: Ets fill del Tony Hawk.
0: Sí, sí. Tot i que ell era més com de halfpipe i de skatepark, i això a Manresa no en teníem. I llavors fèiem més street, no fèiem més carrer. I recordo que un dels col·legues de la plaça em va donar un CD i em va dir, escolta't això. I clar, em vaig posar aquest disc i em va petar el cap perquè... em vaig quedar enganxat de principi a fi. Era un disc que canviava una miqueta les normes del que jo havia escoltat electrònic. Era una època que es venia molt del techno, més dur, potser. I perquè, d'alguna manera, aquesta gent són els inventors o els pares de tot un teixit de música electrònica francesa més o menys moguda que fins i tot a dia d'avui encara s'arrossega, no? Vull dir, Justice, que és un grup d'electrònica molt actual, veu directament d'aquesta gent, com moltíssims altres grups. Però aquest disc, i en concret aquest tema també, perquè recordo... jo era d'aquests que després d'arribar a l'institut, arribava a casa, fotia la tele i posava MTV. Jo veia molts videoclips. I recordo aquest videoclip. Aquest videoclip el va dirigir Michael Gondry, que és el director d'una de les meves pel·lis predilectes, que és Olvídate de mi. No?
1: Ah, això és Jim Carrey,
0: sí, senyor,
1: i Kate Winslet.
0: Exacte.
1: I una cançó de Beck tota l'estona.
0: Sí, tota l'estona.
1: En bucle.
0: Que també podria estar en aquesta llista, per cert.
1: De moment perquè... portem dos grups i dos grups que s'han dissolt. Això de moment és el teu llapis de memòria.
0: Esperem que no hi siguin
1: tots. A veure si anem a millor.
0: Però vaja, que sí, que aquest disc i aquest tema en concret em va al·lucinar i recordo que em va marcar molt, em va agradar molt aquest disc.
1: Doncs va, escoltem una mica l'Around the World, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Miqui Esparver.

0: Miki, aquell xaval que s'ho flipava amb l'skate anant per Manresa amb el seu disc de Daft Punk, somiava en dedicar-se a la interpretació o això va arribar més tard?
1: No, jo crec que... Jo havia fet bastant teatre amateur a Manresa, també. Hi havia una escola de teatre per on ha passat molta gent que es diu l'Escola Els Carlins, que era com un casal que tenia un teatre de barri i aprofitaven i feien classes d'interpretació. Allà hi vaig coincidir amb l'Alicia Puertas, que és actriu meravellosa i alhora també docent. I a dia d'avui, mira com és la vida, lo curiós que és que el meu nebot, és a dir, jo tinc quatre nebots, doncs el nebot gran, diguem, que són bessons, doncs el noi, el Ferran, està estudiant a l'Institut del Teatre i té a l'Alícia també com a professora. O sigui, imagina't, no?
0: Heu compartit.
1: Ens hem compartit docent, no? I allà havia estudiat, jo havia fet totes les mostres de teatre de xaval, l'institut, tot ho havia fet. Llavors, no va ser un canvi tan boig, diguem, el passar d'una cosa a l'altra. Sí, és veritat que hi ha un moment en el que començo a estudiar Humanitats que potser m'allunyo una miqueta més d'això, no? I més enllà d'anar-hi com a espectador, penso, això s'està quedant una mica massa apartat i no m'agrada. I llavors, per això, quan just estic acabant la carrera, tracto de simultàniament estudiar el que em queda, les assignatures que em queden d'Humanitats.
0: I... Tancar l'expedient?
1: Sí. Sí, perquè el segon cicle el vam allargar una mica.
0: Sí,
1: home, sí. Sí, el primer cicle el vam passar net i el segon ens vam començar a parlar.
0: Va fer bola, eh, el segon?
1: Sí, perquè suposo que també veia com una miqueta que arribàvem al final i deia, ai,
0: és això que, pel que queda, ho acabo. Sí. Però va, sí, es va fent llarg.
1: Sí, sí, total.
0: I tens controlada on està la guspira d'aquest amor pel teatre, pel cinema, per la interpretació, la primera obra de teatre que vas anar a veure?
1: Sí, això sí. A casa meva no érem una família d'anar moltíssim al teatre, de quan jo era petit, però el meu avi matern, l'avi Fèlix, era un boig del teatre. Llavors ell era, de fet, els meus avis de Súria, que t'he dit, de l'hostal abans, del restaurant. Doncs ell, hi havia dues coses que venia a fer a Barcelona, principalment. Un era el Camp Nou i l'altre era en el teatre, no?
0: I que recordo... També és un teatre, el Camp Nou.
1: Sí,
0: anava de teatre en teatre.
1: I recordo que sí, de fet, una de les primeres obres que jo vaig veure a nivell professional, la primera que jo recordo que em va volar una mica el cap per infraestructura i per veure un muntatge gran, va ser el West Side Story que es va fer el Tívoli en el seu dia, no? De fet, ara, quan van tornar fa uns anys, vam agafar tota la família, el meu avi ja va morir fa molts anys, i vaig agafar amb la família i vam dir, hem de tornar a veure West Side Story.
0: Per l'avi Fèlix.
1: Per l'avi Fèlix, sí, senyor.
0: I tu vas veure allò i vas dir...
1: Sí, sí.
0: Tate, que això m'agrada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí, allà em va cridar molt l'atenció. Pensar que es podia fer, no?, això tan gran, ostres, que bèstia, no?, i la connexió amb el públic. Recordo aquest punt d'encisar-me molt, de veure que durant una estona la gent va a un espai en el que es deixa portar per una història i que la resta del món no existeix durant aquella hora i mitja, dues hores, el que sigui. Em sembla, fins i tot a dia d'avui, un esdeveniment molt màgic, no? És probablement dels pocs llocs, si et pares a pensar, on els mòbils aparentment no hi tenen cabuda. Sempre n'hi ha algun, i ara hi ha un factor encara és pitjor, que és quan cau el mòbil de la butxaca i rebota a terra, no? Que dic, ja està. O sigui, més enllà dels rellotges, més enllà de tot, ara hi ha una altra plaga, que és aquesta, no?
0: El mòbil saltarín.
1: No, total.
0: Que tu, quan arribes a casa teva i dius, papa, mama, vull ser actor, com reaccionen ells?
1: Mira, el meu pare ha sigut pintor tota la vida, artista, i ma mare professora de català i d'educació infantil i directora d'un centre d'un poble de la Catalunya Central. Llavors, a casa meva, diguem que la part artística i l'acadèmica anaven una mica de la mà, no? I de vegades xocaven una mica. Llavors, en aquest moment, crec que també parlem d'uns pares que, com pràcticament tots els pares d'aquella generació, jo crec, van intentar fer-ho la millor manera possible, però que és veritat que venien molt amb l'ombra del que tu deies abans, no? De que ells van ser una generació que els hi van inculcar molt, que no hi havia massa recursos per poder-se formar, etc, i quan ells van veure que podien proporcionar això als seus fills, el primer que volien és que tinguessin carreres universitàries, no? Llavors jo crec que arribats a aquell moment es va fer més pressió a casa perquè s'estudiés una carrera no convencional, com dèiem abans, que no pas potser per una carrera artística, perquè es veia com potser una faceta que, si s'havia d'explorar, es podria explotar més endavant, no?
0: Però tens un pare pintor i dibuixant.
1: Sí, de fet, mai s'ha vist amb mals ulls, que jo em dediqui això en absolut, i a dia d'avui ma mare és la meva principal fan i seguidora i que li encanta saber i que la posi al dia del que faig i deixo de fer, no? Però Sí, el meu pare, quan finalment em vaig decidir a donar el pas i suposo que el primer mes que em vaig adonar que podia pagar el sou només, únic i exclusivament, amb el que havia fet com a actor, em va dir, bàsicament, et vols dedicar a això? I vaig dir, sí, ho tinc molt clar. I em va dir, les passaràs canutes, però seràs molt feliç. I vaig dir, doncs, pa'lante.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
0: Com el Miqui ens comenta, el seu pare s'ha doncs, dedicat sempre al dibuix i la pintura i tu tens molts records d'infància on apareix això, el teu pare a l'estudi treballant en música de fons i aquesta música no podia ser una altra que un gran clàssic d'aquest programa com és Mediterráneo de Serrat.

0: Mediterrània de Joan Manel Serrat sonant el llapis de memòria de l'actor Miqui Esparvé, que d'aquesta manera s'uneix a l'amplíssima llista de convidats al programa que inclouen aquest tema entre les seves cançons predilectes.
1: Que l'ha posat algú més,
0: Sí.
1: No sabia.
0: A mi m'ha quedat claríssim en aquests anys al llapis de memòria, que és història d'aquest país i, sobretot de la gent que habita aquest país.
1: Sí, jo, en el meu cas, com abans apuntaves, és que recordo molt el meu pare tractant d'imitar el timbre, no?, del Serrat. A casa sempre hem sigut molt de la conya i mon pare feia molta conya amb el timbre, no?, amb aquesta cosa. Sí, sí, exacte.
0: O sigui, aquí tu hi veus un quadre en moviment quan sona aquesta cançó.
1: Sí, més que un quadre, hi veig una postal que és un senyor d'esquena davant d'una tela amb una taula al costat plena de pinzells de mil colors i pintura a l'oli i un desordre totalment ordenat, no? I tardes eternes. Sí. Sempre hi havia una sensació com de... L'estudi era un espai també molt... Per mi, molt entretingut i molt festiu, fins i tot, no? A l'estudi del meu pare, llavors tu arribaves allà i el meu pare, a més, era professor de dibuix els caps de setmana. Hi havia xavals de la meva edat, gent més gran, gent més petita. Llavors hi havia moltíssimes mostres, moltíssims colors. Vull dir, imagina't el parc temàtic que és això per un xaval de 6, 7, 8, 9, 10, 11... Llavors tu baixaves i sempre hi havia coses a fer a l'estudi. I podies putinejar coses, i enganxar, i tallar, i pintar... I era...
0: Art atac, tot el dia.
1: 100%, sí, sí.
0: I ser dibuixant, ser pintor, et va passar pel cap en algun moment?
1: No, som tres germans. Crec que la mitjana, a la més germana mitjana, sí que potser durant una estona se li va donar molt bé i li va donar una miqueta més d'espai. No se m'ha donat mai malament del tot, vull dir, seria capaç de... Tinc unes nocions bàsiques, però no m'hi he dedicat mai, no.
0: Que de petita, tu, quan ben petit,
1: sí.
0: Et deien Miqui o Miquel en aquell
1: temps. Sí, Miquel,
0: temps.
1: segurament.
0: Miquelet.
1: Miquelet, o sí, sí.
0: De gran, tu què vols ser?
1: Buah, què devia dir jo? No ho sé què devia dir, eh? No en tinc ni idea. No crec que digués actor, eh? Mira què et dic. No
0: futbolista?
1: No crec... No era tan bo com per poder-ho dir. No ho crec. Saps que ho preguntaré a ma mare? Ara que m'ho has comentat, ja els hi preguntaré.
0: Doncs a veure què m'expliquen. En resols el dubte, eh?
1: A veure què m'expliquen.
0: Ens envies un àudio que posarem al programa de demà.
1: Vinga,
0: això ho farem. Que dèiem pare dibuixant pintor, sí. Mare mestra.
1: Sí.
0: Tu ets d'aquesta categoria de nen que va anar a l'escola on la seva mare era professora?
1: Sí, senyor. Sí, senyor, poc temps, però sí. Ma mare va ser professora en un centre, en un poble molt petit, que hi ha, com deia abans, al Bages, que es diu Valls de Torroella. Està entre Súria i Cardona. I era un poble rural, és un poble de... No sé com funciona a dia d'avui, però era un centre en el que potser en total, en tota l'escola, hi havia 40 alumnes. Llavors, jo vaig ser de les generacions que va fer... segurament la generació, ara no recordo si n'hi va més d'una, jo diria que era l'única, que tinc el graduat de EGB i el graduat de batxillerat de l'ESO, perdó. Però jo vaig fer 8è d'EGB, 3er, 4er d'ESO, 1er, 2er de batxillerat.
0: Tu vas trobar l'impàs.
1: Exacte. Llavors jo quan vaig acabar EGB, el 3er i 4er d'ESO el vaig fer a l'escola de la meva mare. També era aquesta època de xaval preadolescent o adolescent, una mica més liante, ja està.
0: Clar, té els seus pros.
1: Sí, exacte. Llavors ma mare va dir, mira, vine cap aquí, et portarem aquí, que és un centre petitet, i així anirem junts cada dia a estudiar.
0: I tu, què bé.
1: I jo, ui, quina il·lusió.
0: Clar,
1: no, i
0: estic en l'etapa de matar els pares,
1: exacte.
0: No? I ara em poses aquí.
1: Mira què m'obligues a fer, no? No, però va ser una experiència molt xula, la veritat, perquè no... Pensa que jo estava en una classe, recordo... Que potser hi havia quatre cursos alhora. I de cop i volta d'un curs potser hi havia un alumne, de l'altre tres, de l'altre dos, i potser érem en total 10.
0: Et vas estalviar aquesta pressió adolescent en aquelles aules...
1: Sí, tenia les típiques coses de que potser anava allà a estudiar al matí i a la tarda me n'anava a fer anglès d'extraescolar a Barcelona, a Manresa, no? Que era més ciutat, i de cop i volta hi havia...
0: Socialitzaves.
1: Sí, hi havia molts més ambients, diguem. Però va ser interessant, la veritat.
0: I com era aquell Manresa de finals dels 80, principis dels 90, on tu et cries?
1: Com era? Era un... Jo sempre tindré la sensació de com d'una ciutat molt recollida, no? Molt recollida, em refereixo que tothom es coneixia, en què ara ja crec que això ha canviat una mica, perquè és veritat que és una ciutat que en els últims 20 anys, que és el temps que jo no hi he viscut, ha crescut molt. Quan jo era preadolescent o adolescent ni tan sols hi havia massa universitat que de cop i volta captés també alumnes que poguessin venir de fora i nutrir una miqueta més el teixit més jove, diguem, de la ciutat. Era com capital de comarca, tothom acabava allà de festa, tothom es coneixia. Allò és una ciutat a la que li dec moltíssim i de la que em sento molt, molt orgullós de ser.
0: De fet, és la teva ciutat, Miqui.
1: Sí, totalment, totalment, imagina't.
0: Continues anant-hi de tant en tant?
1: Sí, i ara més, també. A mesura que els pares també es van fent grans, doncs també hi vas més sovint, sí.
0: I el tema de que la gent et reconegui, et passa més aquí a Barcelona o et passa més a Manresa?
1: És diferent com et coneixen aquí de com et coneixen allà. Perquè allà, si et coneixen, és perquè t'han tractat.
0: Ets el net de no sé qui, del Fèlix...
1: Sí, exacte. O no, el fill del Miquel, això també, saps? I allà sí que et diuen que et segueixen, que fa molta il·lusió. O també em fa molta il·lusió quan torno a casa per anar al Cursal de Manresa, que és un dels millors teatres de Catalunya, i ve la gent a veure el que fas i trobar-te amb ells després. I això és preciós, això és del més maco, diguem, que em passa. És que sempre que tinc un muntatge, que espero anar-hi amb les coses excepcionals, per cert, doncs sempre trobes molt, molt de caliu. No?
0: Tu pots portar vida normal?
1: Sí, jo faig la vida molt tranquil. O sigui, jo vaig a comprar el pa, I també penso una cosa, jo no sóc un actor que vingui de, potser d'un projecte de sèrie juvenil o etcètera, etcètera. Amb això et vull dir que jo no he tingut tampoc un target de
0: gent grupis,
1: que m'hagi seguit, que formi més part d'aquest fenomen més adolescent, no? Jo no... Llavors, el tipus de gent que potser ha vist la meva feina és gent que potser encaixen només amb la meva edat, però potser 10 anys per sota, 10 anys per sobre, o fins i tot més, per una banda i per l'altra. Però normalment, amb excepcions molt puntuals, em trobo amb gent molt respectuosa i que si se t'apropen per demanar una foto o per fer-te algun comentari és perquè
0: està guai.
1: Sí, i és perquè han vist i segueixen el que fas. I això
0: que tu li deus sonar molta gent, no? Et deus trobar molts moments que la gent et mira i dirà, jo aquest el conec.
1: Jo soc aquest tipus de perfil.
0: És el meu cosí segon, és aquí, sí. Jo
1: et
0: conec.
1: Jo et conec, o ets actor, no? I si dius sí, i què has fet? Que aquesta és terrorífica resposta, perquè et deixen molt mal lloc, perquè
0: clar, dius,
1: pots agafar i començar a passar-li... Exacte, pots començar a fer com a l'IMDB, no? I després, si alhora tampoc li vols respondre molt, perquè no saps per on et deuen haver vist, quedes malament, també, perquè és allò que dius, és que no sé què hauràs vist,
0: moltes
1: no tal,
0: coses.
1: No sé, intento anar fent, saps? Vull dir, és així. Sí, tal qual.
0: Que tu ets el germà petit de,
1: sí,
0: de la casa.
1: Sí, petit de 3.
0: Amb molta diferència de les teves germanes?
1: Amb la gran, amb la Mireia, m'hi porto 9 anys, i amb la mitjana, amb l'Elsa, me n'hi porto 5.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Sí, jo vaig ser... Com dic sempre, jo vaig ser un macago en la puta, eh? Ma mare portava un diu, eh? Vull dir, imagina't, ma mare portava un diu i de cop i volta es va quedar prenyada de mi.
0: O sigui, sí que és un gol de penal.
1: Sí, però 100%, vaja.
0: I què tal això d'estar criat com el petitó, amb germanes...
1: Sí, increïble. Home, sí, té les seves parts bones i les seves parts no tan bones, eh? Però en general totes són molt positives. Jo he crescut en una casa amb aquesta perspectiva femenina tan poderosa, realment, perquè eren tres dones i un home, no?, el meu pare, i aquests referents femenins a la meva vida hi han passat molt, en molts aspectes, eh?, des de social, des d'una perspectiva més femenina, moltes vegades de qualsevol conflicte, fins a nivell cultural, de vegades, no? I avui que estem parlant de música, pensa que jo... Clar, tots els referents, potser dels primers referents musicals que vaig mamar a casa van ser doncs, els discos de Madonna, de George Michael, de tota la música que passava per casa. Després ja de gran, sumat al meu pare, l'hem citat amb Mediterrani, però al meu pare també li agradava molt la música de la Motown, per exemple, que no t'he passat cap a la llista i després me n'he penedit, però...
0: Tria i renunciar.
1: Sí, totalment,
0: ja
1: totalment. O, vaja, o els Beatles, o els Rolling Stones, o no hi són a la llista, però hi podrien ser perfectament. Però, vaja, el que et deia, és veritat que va ser una porta, sobretot, pels 80. I dic pels 80 perquè jo soc del 83. Llavors, els primers records que jo tinc com a xavalet petit a l'habitació de les meves germanes i posant elles vinils, no?, són aquests discos que et deia, no?, Cyndi Lauper, aquest tipus de discos.
0: Per exemple, aquí tenim...
1: Mecano, per exemple, que te l'he posat a la llista.
0: Barco a Venus.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: llapis de memòria del Miquis per bé, també hi hem trobat Barco a Venus, de Mecano, que és un tema compost per Nacho Cano, que es va publicar l'any 1983 i tracta sobre el drama de l'addicció a les drogues, que ara, vist 43 anys més tard, Miqui, potser Nacho Cano la va crear pel Nacho Cano del futur.
1: Potser sí.
0: Perquè
1: potser sí.
0: Va bastant en descripció sí, del que explica aquesta cançó.
1: Realment.
0: Què hi fa, el teu llapis de memòria?
1: Doncs, mira, principalment buscava un tema de l'any que vaig néixer. Jo vaig néixer el 83, i quan vaig veure que Barco a Venus era del 83, em va quadrar el 100%. Potser no és el tema més conegut de Mecano, però a mi és dels que més m'agrada i segurament el tema de Mecano que més m'he escoltat. M'encanta que és una cançó com amb un poder lúdico-festiu, però en realitat parlant d'un tema molt fosc, no? Que és aquesta veu, no?, que s'adreça a algú que està patint una addicció molt profunda i que cau en el terreny més fosc. I alhora també m'ho he fet venir una mica bé perquè no deixa de ser una mica la temàtica del que parlem a les coses excepcionals, salvant les distàncies infinitament, perquè no parlem de l'addicció. Però sí que parlem de quan un personatge està travessant un moment molt difícil, no? O té un familiar, en aquest cas, que està travessant un moment molt, molt, molt difícil i molt fosc, i d'alguna manera, doncs això, el que fa l'obra, d'alguna manera, és explicar que hi han coses molt boniques a la vida a les que ens hem d'agafar, no? I és un cant a l'esperança. I m'agradava fer com una miqueta aquest paral·lelisme, perquè d'alguna manera l'única manera de sortir d'aquests llocs tan fotuts de vegades, que tendeixen a aïllar-nos, l'única manera és la comunitat. I aquesta obra, que és un cant a la comunitat...
0: 4 de novembre.
1: 4 de novembre estrenem
0: encara
1: el Borràs.
0: Encara queda una mica, però teniu temps per...
1: Sí, home, sí, per agafar les entrades. I serem fins la primera de desembre, però no vedeu, perquè crec que és una d'aquelles obres, i ho dic de debò, no ho diria de totes les que faig i deixo de fer, però és una d'aquelles obres que si hi vas, com que cada nit l'experiència és molt singular i té un significat, això que diré, perquè bàsicament cada nit hi han 5 persones del públic que fan 5 personatges de la funció, i que la gent no s'espanti, no faig pujar a la gent d'una forma...
0: No és la cubana.
1: Violenta, no ho passaran malament. A més, és una obra de teatre que s'ha fet a tot el món. Ara, mira, just ara fa 2 o 3 mesos va acabar de fer-la el Daniel Radcliffe, el Harry Potter,
0: diguem. Sí, sí.
1: La va acabar de fer a Broadway, ha anat com un tiro, és una obra que s'està fent simultàniament a molts altres països més enllà de Catalunya, i que crec que ve molt de gust que la gent vingui a veure-la, sobretot perquè hi ha molta gent que repeteix. És una obra que d'alguna manera potser parla sobre la depressió, però alhora és zero depriment. O sigui, és al revés, és un cant a la vida, la gent ho passa molt bé.
0: Els petits detalls.
1: Totalment, totalment.
0: Allà hi ha una llista que s'ha de fer.
1: Hi ha una llista, exactament. Això és una llista de coses boniques que un nen petit comença a escriure perquè la seva mare s'animi, doncs, no? I pugui sortir d'aquest lloc que comentàvem. I les coses comencen sent, doncs, el gelat, banyar-se despullat, què sé jo, no?
0: Bueno, coses que d'adults potser automatitzes molt.
1: Totalment.
0: I quan ho penses en aquesta perspectiva dius, hòstia, és que menjar-te un gelat, seure a menjar-te un gelat, el passeig.
1: Un dels plaers de la vida, no?
0: Clar.
1: I també pensa que a mesura que aquest personatge es va fent gran, la llista de coses també es sofistica, eh? Vull dir que potser al principi la primera de totes és el gelat, però després acaben sent coses més sofisticades. Sempre coses amb les que la gent del públic empatitza, connecta. És veritat que encara no hem estrenat el Borràs en si, però pensa que jo he fet 3 passis de la funció amb públic totalment objectiu, perquè no eren coneguts ni amics, sinó que era públic objectiu, citats per fer aquest assaig, diguem, obert. I és una obra, segurament és l'obra més especial que jo he fet en quant a connexió amb el públic. És una obra que es fa amb llum de sala oberta tota l'estona, no hi ha un fosc, és canviar una miqueta les convencions per ensenyar també que d'alguna manera és, com et deia fa una estona, una experiència en comunitat, no?
0: Ja vindrem a veure com ho fas, però, hòstia, vendre-la vens increïble.
1: Moltes gràcies. Pues... Moltes gràcies.
0: Que tu l'etiquetaries com a comèdia?
1: Sí, mira, els britànics la defineixen molt bé perquè diuen que és una comèdia sobre la depressió, no? M'agrada aquest terme.
0: Feel good, bad movie, no?
1: Sí, però en realitat... És una obra que et porta a un lloc en el que et descobreixes emocionant-te, però sobretot també la gent riu molt i s'ho passa molt bé. No banalitzem en absolut sobre la salut mental, sinó més bé el contrari, no? El que també parla molt sovint és sobre l'entorn directe de la gent que ho està patint, no? I quines són les maneres d'apropar-te, la incomprensió, la indignació que de vegades un sent, etc, etc, però sempre, sempre, sempre amb un punt de vista esperançador i amb molt, molt sentit de l'humor.
0: Que respecte a això de la comèdia, clar, jo et diria, si no tu em corregeixes, que avui dia tens el gran privilegi de poder triar quins projectes participes i quins no, intentes a més equilibrar cinema, audiovisuals i teatre, però tu no, en un moment de la teva carrera on potser no podies triar tant, vas haver de dir, m'agrada molt la comèdia, però he de parar, perquè si no em quedaré a la comèdia.
1: Sí, jo
0: és un gènere... una decisió complicada en aquell moment, que et plouen ofertes i dius, no puc.
1: Saps què passa? També som, com dèiem abans, fills de la generació del 2008, i tu comences en això sense haver tingut cap referent, diguem, proper, en el meu cas, i també és molt... Si hi ha de precís, de vegades és difícil aprendre a dir que no, no? Quan comences des d'aquell lloc, amb tanta gana, amb ganes de fer coses... i no saps molt bé com funciona la indústria, no? Clar, no et veus en una posició de poder dir, escolta, doncs això no. Doncs no, això no. O sigui, amb lo difícil que és arribar fins aquí, a tot, sí, tira milles, no? Però sí, és veritat que arriba un punt en el que t'adones que, com diuen, com hi ha molta gent que diu, no? Tenir feina en aquest sector no és guanyar molts diners, sinó poder dir que no. Que després això de poder escollir és una miqueta pervers, el concepte en si, perquè sembla que quan diguem que l'actor o l'actriu en qüestió que dius, tu pots escollir, poder escollir sembla que puguis dir que no, però que després, en comptes de dir que no, faràs una cosa que et ve molt de gust, que és una altra... No, de vegades dius que no i no treballes, vull dir, no hi ha més, però... Són eleccions que també...
0: I per què dius que no? Perquè no t'interessa en aquell moment?
1: En el cas, per exemple, de la comèdia, sí que és veritat que hi ve un moment en el que les vaig dosificar molt més. A mi la comèdia és un gènere que em torna boig i el vull fer tota la vida.
0: I se't dona molt bé, també.
1: No vull, gràcies, però no hi vull renunciar mai. Però sí és veritat que d'alguna manera t'adones que el que jo sí que no volia era potser fer 4 projectes de comèdia en un any i després tirar-me X anys sense poder fer un drama, no? I t'adones que això també, inevitablement, si tu alternes el que fas i el que vols fer una miqueta amb el que sí que et ve més donat, que és en aquest cas la comèdia, doncs la gent et pot veure amb més colors. Jo volia ensenyar més... Jo encara ara vull ensenyar tots els colors del Pantone, no? I això, afortunadament, com deies, a dia d'avui em ve per moltes vies de que m'ofereixen coses que em venen molt de gust i em semblen un repte, però sí, tothom diu aquesta cosa. L'altre dia veia la Penélope Cruz amb la promoció de La Bola Negra, no? Que deia que les carreres es fonamenten més en els nos que en els sis. Jo afegiria que primer de tot has de poder dir que no, no? Que és la fortuna aquesta de poder tenir feina.
0: I segons el moment de la teva carrera també és un acte de valentia.
1: Totalment,
0: deixes passar un tren i hi ha un FOMO professional.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: recordem
1: totalment.
0: Que el primer contracte fixe d'un actor és la pensió.
1: Sí,
0: de
1: vull dir, totalment.
0: Hi ha un FOMO
1: totalment.
0: Important. Totalment. De dir, i si m'he equivocat?
1: Totalment.
0: Però bueno, va sortir bé i gràcies a això doncs, t'hem pogut veure Wolfgang, Frontera, Les Distàncies,
1: sí, sí.
0: Fent de rei Joan Carles...
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Tu faries un biòpic de Los del Río? Això ho dic perquè...
1: Ho explico.
0: Sempre, ara, aquest any, ja ho sabeu, estem demanant la cançó Antillapis. La cançó, cap al motiu que sigui, doncs, el convidat li té mania o li porta mal records. I el Miqui ho ha tingut molt clar. I anava cap a la Macarena, que està sonant de fons de Los del Río, que, per cert, és la cançó que més factura les GAE. Cada
1: aquí
0: any.
1: Aquí vaig.
0: Aquí
1: és a dir, que jo vingui aquí a dir que la Macarena és l'anticançó ara mateix, no passa res, no els hi farà cap mal a l'Ors del Río, ja t'ho asseguro jo. Vull dir, no és per res, jo no hi tinc res en contra d'aquesta gent. Però és veritat que si paro a pensar-me, clar, quan m'ho heu proposat vaig pensar quina cançó t'han torrat al cap fins l'infinit, i vaig pensar, hosti, la Macarena, si et pares a pensar, ens van donar molt pel sac, eh? Molt, molt, molt, eh?
0: Per la xuminada, què és?
1: La xuminada i la coreografia... I realment era un artilugi perfecte, no? I els hi ha anat molt bé, encara a dia d'avui. Vull dir que hi va triomfar, va traspassar fronteres aquest tema, però no acabaré d'entendre mai massa. Però... Però sí, suposo que sí, que l'he escollit. Em podria escollir un altre demà o demà passat, però
0: avui d'aquesta. Avui d'aquesta. També en l'antillapis triar és renunciar.
1: Toca, toca.
0: No cal aixecar-la, tots la coneixem, i crec que no el trobareu al Miki, o potser sí, ballant-la. Potser sí, tot pot passar en aquesta vida. Ara, per acabar, et trobarem algun dia dirigint, escrivint, cinema, sèries?
1: M'agradaria dirigir, sempre és una assignatura pendent. M'agrada, no... A mi el que em passa amb totes les disciplines que s'escapin d'interpretar és que m'hi apropo amb molta curiositat i molt respecte. I si les puc fer el dia de demà, m'encantaria per també treure'm l'espineta de provar-ho. Sempre hi ha qui està davant de la càmera i té aquesta inquietud i vol passar darrere alguna vegada, i hi ha qui no, I jo crec que sóc dels que sí. El que passa és que no tinc pressa, tampoc.
0: Si
1: no
0: I el
1: tinc...
0: teatre?
1: Em fa més por. Mira el que et dic, no sé... Potser por no és el terme, respecte sí ho seria. No ho descarto, però potser em veig més dirigint audiovisual que teatre.
0: A mi em dic que hi ha un projecte, una tal cosa que es diu Superilla.
1: Sí, senyor.
0: Per tancar, què és això de Superilla?
1: Expliquem-ho. La Superilla forma part d'un dels tres projectes que va seleccionar la Corporació de Mitjans Audiovisuals per fer noves sitcoms, diguem, no? Hi va un moment que es va obrir convocatòria i jo m'hi vaig presentar amb el Dani Amor i amb el Marc Artigau amb un projecte que es diu La Superilla. Els altres dos ja s'han desenvolupat.
0: Que és Departament Amades i La Casa Nostra.
1: Exacte, aquests són els altres dos.
0: Tot queda entre amics, per això. El Dani de la Orde,
1: ens coneixem, al final
0: la Júlia Cot i el Terrat.
1: Sí, senyor. I molt contents per ells perquè, evidentment, han fet... És molt difícil aixecar... comèdies com ells les han fetes i és brutal que siguin capaços de fer-ho també. Pensa que venim d'un país, vivim en un país i venim d'un moment en què la tradició de sitcoms i humorística d'aquest país ha sigut sempre amb un llistó molt alt.
0: És que l'ombra de Plats Bruts encara és llarga.
1: L'ombra de Plats Bruts, de Les Tresines, vull dir, són sèries de culte, d'Europa, són sèries brutals. I sèries que d'alguna manera van dissenyar, crec que fins i tot el sentit de l'humor de les generacions que hem crescut després, no? I encara ara, vull dir, encara ara passen Plats Bruts i segueix sent un èxit d'audiència, no? La diferència també és que a dia d'avui potser amb l'entrada de les plataformes, etc, s'ha diversificat molt més el públic, llavors això també influeix d'alguna manera també els pressupostos. A mi m'encantaria que aquests projectes que has esmenat també poguessin gaudir de pressupostos més generosos a l'hora de poder aixecar, de generar platós, etc, però és normal que hi hagi molta competència i que sigui difícil, no? Però vaja, sí, La Superilla va ser, d'entrada, ha estat una aventura, perquè nosaltres, més enllà del dossier, evidentment del mapa de trames, de dues temporades seguides, etc, que va ser dels materials que vam entregar, vam escriure dos guions de la sitcom, no? Els dos primers guions. I... Diguem que jo potser la disciplina que més conec és la del diàleg, la disciplina dintre el guió, perquè és amb la que estic més acostumat a tractar, no? Però el Dani i el Marc són especialistes en tot, diguem una miqueta, des de nivell d'estructura, de cap on s'ha de focar la feina, etc, i vaig aprendre moltíssim ja només amb el desenvolupament, tant de bo això tiri endavant el dia de demà.
0: Potser un dia ho veurem. I entenc que et veurem.
1: No ho sé, és que no ho sé.
0: Tu tens clar si et vols ficar també en el paper.
1: Idealment sí que faria il·lusió, evidentment, treure-hi el cap, no sé, de quina manera.
0: Una cosa és triar projectes i una altra no agafar el teu.
1: No, però és que no és el meu com a actor.
0: El vostre.
1: D'alguna manera, sí, per sobre de tot el que faria molta il·lusió és que el projecte s'aixequés i veure el dia de demà a La Superilla.
0: Tant de bo, Miki. Doncs ara hem arribat al final, ja no tenim més temps, i has de decidir quina cançó tanquem la paradeta. Et dono dues... dues opcions.
1: Vinga, sisplau, no, dona'm les opcions que vulguis.
0: Tenim A l'amanecer de los Fresones Rebeldes. Tenim Karma Police, de Radiohead.
1: Vale.
0: I tenim All I Need, de Air. Amb què tanquem el llapis de memòria, Miki Esparvé?
1: Com que potser hem posat cançons més o menys festives, algunes d'elles, em quedaré amb Karma Police perquè és un tamarral i a més és segurament la part més grunge, diguem, o més fosca de la meva edat del pavo, que crec que qui més qui menys s'hi sentirà identificat, i a part d'això perquè és un tema preciós.
0: I no tot poden ser comèdies, també hi ha aquest moment, això, deies grunge,
1: està bé,
0: fosc,
1: està
0: bé. També, sí, d'incomprensió, que és, bueno, l'adolescència.
1: Totalment.
0: Moments d'adolescència de molta gent. Miki Esparvé, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, ui, no em queda temps de donar les gràcies a l'equip que tenim aquí al Llapis de Memòria. Només em queda donar-vos les gràcies a vosaltres per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Carme Polís i Comença la Ventana. Fins demà. It passes like a fridge, it's like a
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Profesionales, sois quienes convertís casas en hogares y obras en confort. En Obramat os acompañamos con soluciones completas y marcas líderes al mejor precio.
6: 20 años construyendo juntos. Obramat.
7: Hay historias que van más allá de la victoria. Historias que inspiran, enseñan y demuestran el verdadero valor del deporte. Vuelve el Congreso Deporte en Positivo de AS. Síguelo en streaming el próximo 5 de octubre desde el canal de YouTube de AS o AS.com. A partir de las 10 de la mañana. Patrocina CaixaBank, La Liga y Moebe.
8: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
9: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Comienza la 81ª Asamblea de la ONU en Nueva York. Lo ha hecho con el discurso de su secretario general, Antonio Guterres, que concluye su mandato tras esta edición número 81. Guterres se despide advirtiendo de que el futuro dependerá de si el poder se somete a la ley o a la fuerza. Victoria García, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La impunidad en el manejo de la inteligencia artificial sin regular, la crisis climática, además de las guerras en curso, son las principales preocupaciones que deja Guterres tras 9 años en el cargo y al que le quedan 100 días de mandato. El secretario general advierte:
11: The first power test is technology. And above all, artificial intelligence.
10: Y pide que se gobierne con humanidad, no en búsqueda de más poder. Dice que los países que abusan de su poder militar y económico no llevan al mundo a buen fin. Advierte sobre el peligro en la concentración de ese poder en manos de oligarcas y corporaciones privadas para su beneficio y no el de la sociedad.
9: El gobierno se compromete a prorrogar las rebajas fiscales del gasóleo agrícola hasta finales de año. Va a trabajar también para facilitar el acceso a las ayudas, como piden los agricultores, que de momento mantienen las manifestaciones. Ira Valdés.
12: El ministro de Agricultura se ha comprometido hoy con las asociaciones agrarias a mantener el descuento de 20 céntimos por litro de gasóleo agrario hasta final de año, para ayudar al sector a hacer frente al incremento de costes derivado de la crisis energética, así lo ha anunciado Luis Planas.
13: Se van a prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola. Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo.
12: Una medida que las asociaciones valoran positivamente, pero que ven insuficiente, por eso a la espera de conocer el paquete completo de medidas que aprobará el próximo Consejo de Ministros, advierten que mantendrán las movilizaciones que ya habían puesto en marcha.
9: Primeras reacciones en el Congreso al movimiento en el Tribunal Constitucional que tiene previsto el próximo 6 de octubre amnistiar ya la malversación del procés. Hoy hemos conocido que el ponente, contrario a este perdón, va a modificar su posición acogiendo el sentir de la mayoría del tribunal. Acaban de pronunciarse la Cámara Baja desde Sumar y el PNV. Aina Vidal y Maribel Vaquero.
14: Era la decisión esperada y esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demanda. Y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor.
15: Nos alegramos de que no haya tenido en consideración el informe del ponente y que englobe dentro de los delitos también el de la malversación y que todos sean amnistiables. Pues es algo que hemos requerido siempre. Consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política y que, por lo tanto, nos alegramos mucho de que sea todo dentro de la concepción de la amnistía.
9: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: SER Catalunya.
1: Què tal? Bona tarda. Esquerra, Comuns i la CUP acusen a la Conselleria d'Interior d'interpretar la llei Mordassa fent que hi hagi més contra els manifestants per frenar els desnonaments. Escoltem a Esther Capella i a David Cid.
16: Sempre a favor de l'exercici ple dels drets i no de la restricció dels drets. No ens agrada. No ens agrada quan això no és així.
17: Està augmentant de manera exponencial les sancions a qui es manifesta pacíficament per intentar evitar un desnonament, i això es deu a un canvi de criteri de la Conselleria d'Interior a l'hora d'aplicar la llei de Mordassa. Això no passava abans.
1: Diuen que hi ha un canvi respecte al predecessor, l'exconseller d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i que ara se sanciona molt més a les persones que es manifesten en aquests desnonaments. Laura Pons.
18: En els primers 5 mesos de l'any, entre l'1 de gener i el 7 de juny, s'ha mobilitzat més de 700 antiavalots dels Mossos en un total de 1.300 desnonaments, i això ha acabat amb la detenció de 14 persones i 338 denúncies contra els activistes que han format part de les protestes que tenien com a objectiu frenar un desnonament. És un canvi en el modus operandi de la conselleria, i és que quan estava en mans d'Esquerra Republicana es va aprovar una instrucció interna per intentar deixar de sancionar amb la coneguda com a llei Mordassa les persones que es manifesten tan pacíficament, sobretot en els supòsits d'evitar un desallotjament. Parlem de situacions com asseure's davant del terra, de l'habitatge en qüestió o de concentrar-se al voltant del domicili.
1: I la Fiscalia ha arxivat la investigació contra Pilar Rahola per haver promogut l'odi contra el poble palestí. Una organització juvenil havia denunciat la periodista per les seves declaracions sobre el genocidi a Gaza al favor d'Israel. És l'organització juvenil socialista que assegurava que Rahola estava aprofitant la seva influència mediàtica per llançar missatges que banalitzen les accions d'Israel contra Palestina. Però ho ha analitzat i la Fiscalia considera que cap d'aquestes expressions són una crida a realitzar actes contra els palestins. I per cert, hi ha retards a l'R8 a Rodalies per un intent de robatori de cable entre Castellbisbal i Rubí. Són les 4 i 5.
9: Pues comienza la ventana. Estamos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
19: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
20: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
21: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
22: Un mes después de los terremotos de Venezuela, el balance de la tragedia es desolador. Tras la fase inicial de rescate y atención urgente, Cáritas Venezuela inicia una etapa decisiva de reconstrucción que requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Venezuela te necesita más que nunca. Colabora en caritas.es o a través del Bizum 00089.
23: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
24: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
23: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
24: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 € de reembolso en El Corte Inglés. También en web y app.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Obrim IKEA Badalona i IKEA Sabadell el 24 de setembre. I aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser d'IKEA Family i molt més. Consulta el nostre horari a ikea.es/CA. T'hi esperem.
2: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Vols continuar gaudint de l'estiu? Amb les tarifes promocionals de Singapore Airlines, ara és el moment de volar a Àsia i descobrir destinacions fascinants com Singapur, Bali o Bangkok des de 659 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de setembre a singapureair.com i gaudeix d'una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
4: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
5: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
6: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99 € o el SumUp con impresora por 69,99 € y ahórrate 100 € con SumUp.
7: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
8: Torna a la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
9: Una coca de recapte...
10: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
9: Cargols...
10: A la llauna...
9: I per postres...
10: Panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
9: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
10: Amb, evidentment, un vídeo costes del Segre.
9: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
10: Ganes!
11: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui, al balcó, estrenem secció i col·laborador, l'últim de la classe amb l'escriptor Carlos Zanón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Set, Joan Bofill, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui al balcó, un metge i un bomber catalans que han fet una travessa inèdita, on tot era tan bonic com difícil, el tipus d'embarcació, la temperatura, la fúria del mar i el cansament. Didac Costa, Guillermo Cañardo, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Feu bona cara, tot i... ja us heu recuperat fa...
1: Bueno, és que ja fa
0: temps, no?
1: Uns mesos a terra.
0: Què és un petit català? Jo he parlat d'una embarcació especial. Què és un petit català?
1: Sí, un petit català és un barco que té ja 100 anys d'història, que la característica principal és autòcton d'aquí, inventat a Barcelona, Badalona. Està fet de manera artesanal, és de fustes, i el més cridaner del món, que a la gent li crida molt l'atenció, és que no té timó. És un barco, l'únic barco del món que se navega sense timó, que ho controles amb el teu pes. Mm.
0: Per descriure'l físicament, hi ha molta gent que sap que és el petit català, però qui no ha navegat mai potser no l'ha vist. Estèticament, com diríeu? És que no és tan fàcil, no?
3: És un catamarà.
0: És un catamarà sense...
3: Sí, sense cabina, d'aspecte tradicional, no, diríem, l'embarcació té un aspecte així de vaixell clàssic, és una mida petita i és simple, és una embarcació de platja.
0: I té una xarxa, diríem, que...
3: Més o menys, té unes bancades que uneixen els dos patins i a darrere sí que hi ha una mica de xarxa.
0: Però que si plou en mulles...
3: Sí, estàs exposat.
0: Si fa molt sol et torres i no tens on protegir-te, és així.
3: Sí, exacte, sí.
0: Ets tu i el petit català.
3: Sí.
1: I l'aigua que et mulla.
0: Per què s'utilitza normalment, quan ara els veiem a les platges?
3: Bueno, com dèiem, és una embarcació de platja, no? per fer sortides d'una estona. També es fan regates amb aquest vaixell, no? I bueno, són embarcacions això, per passar unes hores, per navegar de dia, i sobretot el que és la varada, entrar i sortir de l'aigua, pues, en general sempre es fa des d'una platja, no és un vaixell que estigui al port. I és per lleure així diari, d'esport, i també doncs, té la vessant també de regates, que aquí a Catalunya doncs, hi ha molts aficionats, i també en altres països del món doncs, també es practica, però el lloc així amb més cultura d'aquest vaixell és aquí.
0: Honestament, el petit català està preparat per creuar la Patagònia?
1: No.
0: On podeu dir que aquí se li va ocórrer amb un petit català... expliqueu el trajecte.
1: El bomber.
3: El bomber, la idea de bomber, sí. Sí, jo ja havia navegat... bueno, porto molts anys navegant, especialment amb el que són regates oceàniques de volta al món, i antigament també havia fet alguna travessa en patí, però no tan llarga com aquesta, i se'm va córrer una miqueta d'intentar doncs, fer una aventura així una miqueta especial, que en realitat és un contrast molt gran entre el que seria un vaixell de regates oceànic, no? Anar al patí, però una mica era això, no? Poder portar la navegació
0: al límit,
3: a l'aventura, no? I fer-ho amb un vaixell que és completament diferent, no? Aleshores, també es tenia que buscar un lloc on fer això, no? I realment la Patagònia és un lloc molt especial per navegar. Amb un patí no pots anar a mar obert, evidentment, perquè les onades pues, no farien que fos un barco segur, però la Patagònia et permet, per la seva geografia, perquè té molts canals, que moltes illes, doncs poder anar navegant durant el dia i anar parant pues, per la nit, no? La part contrària o la part que complica molt és el tema de la meteorologia, que és un lloc molt complex, i també que estàs molt aïllat, no? Encara que estem a prop d'un continent, realment estàvem perduts com si diguéssim, al mig de l'oceà.
0: Estem parlant de Puerto Montt a Puerto Williams, que perquè es feu una idea, imagineu el mapa de Sud-amèrica, allà a Xile on s'esberla el mapa, on hi ha tot d'illetes, fins al final, diríem, no, pel canal Beagle, on trobaríem Puerto Williams. És veritat que semblen petites illetes, però és el que deies, és un mar complicat i el fred... Com us ho vau fer? Perquè és evidentment idea de bomber i és una bogeria. Cada un portava el seu petit català?
1: Sí, és una... és idea de bomber, però jo crec que és una bona idea. És una aventura i realment és una aventura en mayúscula. I sí, és un lloc increïble per navegar. El problema és que fa molt fred. Ho hem dissenyat des del principi amb dos barcos, cadascú amb el seu patí, perquè la idea és recolzar-nos una a l'altra. El problema, com ha dit el Didac, és l'aïllament. Si ens passa alguna cosa, doncs hem de ser autosuficients, ser capaços de rescatar-nos a nosaltres mateixos. I per això vam decidir anar sempre amb dos barcos, sempre a la vista i sempre donant-nos recolzament. Si trenquem un barco, tenim un segon barco per poder muntar-nos els dos i navegar i arribar a algun lloc de resguard.
0: Quantes tirades vau fer? Com era el dia a dia? Què us arribava a passar?
3: Doncs, com et deia, navegàvem de dia, no? Aquesta primera part que vam fer, doncs, van ser 30 i pico dies, no? En un total de 50, perquè hi havia molts dies de mal temps que no podíem navegar. I res, quan es feia de dia, doncs, començàvem a preparar els vaixells. També hi havia una feina molt gran, que era tot el tema del material, de la logística, no? Perquè cada dia quan arribàvem al lloc on paràvem, doncs teníem que descarregar el material, preparar el menjar, preparar el lloc on dormir. Els patins també els teníem que moure segons la marea. Tot això també tenia una...
0: Ho transportàveu a dins del patí?
3: A dins no, portàvem tot el material en bosses a sobre del patí.
0: Clar, sí, entenc. A dins, però que és, jo ho deia, que està molt exposat.
3: Clar, i això cada dia també era una feina, perquè teníem que estivar el material, les bosses, i bé, doncs això, el dematí que ho teníem que muntar. Després navegàvem en funció de les condicions, la mitjana podrien ser entre 6 i 10 hores, que en un patí és molt, perquè...
0: Perquè et tires endavant, endarrere...
3: Sí, i com deia ahir també, doncs les condicions a vegades no són molt còmodes, i quan ja, doncs, ja no podíem més o ja havíem avançat, doncs, prova aquell dia, doncs paràvem.
2: I a quina mena de llocs paràveu? Hem dit que era un indret totalment inhòspit, diguéssim. Quin tipus de llocs fèieu nit o passàveu estona?
1: Bueno, més o menys portàvem mapes electrònics al telèfon mòbil, i una miqueta el lloc on anàvem no el coneixíem, però veiem les fotos satelitals, rotllo Google Maps, pues, fèiem una Google Earth, fèiem una idea dels llocs i de los resguardats que estaven, el tipus de terreno, si era sorra, si era pedra, i determinava una sèrie de punts segons la distància que calculàvem cada dia poder navegar. I buscàvem, pues, arribar lo més lluny possible cada dia i determinàvem... Però sempre era una sorpresa, o sigui, arribàvem a un lloc que pensàvem que era sorra i resulta que era pura roca, no? I a vegades, pues, arribàvem al límit de l'ocàs i havíem de parar sí o sí i pues, havíem d'entrar sí o sí en llocs que no sempre eren els millors. I després hi havia el tema de les marees, que les marees, hem tingut marees de 8 metres d'alçada.
0: 8 metres d'alçada?
1: 8 metres d'alçada. Les pleamars al nord de la Patagònia, on vam començar, a l'illa de Chiloé, per allà, 8 metres, amb la qual tu paraves en un lloc i havies de pujar als arbres.
0: Perquè al final l'aigua acabaria arribant.
1: Sí, bueno, de fet,
0: arribant.
1: Un parell de vegades ens van despertar l'aigua als peus per la nit, a les 3 de la matinada, a les 4 de la matinada teníem l'aigua als peus i havien de...
0: I ara ho dèieu, o sigui, és un barco, el patí català és autòcton. La gent que us veia amb un patí català, és a dir, la gent, els patagònics, què deien? Jo m'imagino la gent de l'illa de Chiloé arribant vosaltres amb el patí català. Allà hi ha vaixells d'aquests turístics, hi ha el Navimac, no?, que transporta camions. Allò tot és gegant, precisament, per lluitar contra un hòspit, que és la zona. Vosaltres, amb aquest vaixell tan feble, que no ho és tan feble, però que ho sembla...
3: Sí, es sorprenien. De fet, al principi pues, no ens deixaven sortir, no? L'autoritat marítima d'allà, que és l'armada, vam tenir un mes de retras perquè ens deixessin marxar, perquè no ho veien clar. I, bàsicament, perquè és un barco desconegut, no? I quan veuen un barco així, sense timó i tan petit, i els dius que vas a fer la Patagònia, doncs, evidentment, doncs no ho veien gens clar, no? Després, durant la travessa, que ens vam creuar amb algú, doncs vam tenir algunes anècdotes divertides, no? Va haver-hi una vegada que van venir un d'uns barcos que van baixar, que es pensaven que havíem naufragat, sí, perquè ens van veure a la platja i van venir com si ens
1: anessin a rescatar la gent.
3: Sí, i el dia dels pescadors, no?, que ens van venir,
1: no peix,
3: ens van deixar dos peixos i ni van saludar. Jo crec que ens pensava, sí, que estàvem molt de gana.
1: Bueno, sí que és veritat que la gent allà, autòctona d'allà, quan ens veien, els hi removia algo dins seu, no?, perquè al final ells són els seus avantpassats, feien vida de canoes, eren nòmades del mar, no? I quan ens veien, jo crec que s'emocionava una miqueta, i la veritat hem trobat molt, molt recolzament per la gent autòctona d'allà.
0: Perquè era com recuperar, vosaltres també, sí, esteu recuperant una manera de navegar.
1: Algo que ells han perdut i que jo crec que troben a faltar.
0: Vau haver d'exercir didactor com a bomber, Guillermo, com a metge, la professió en algun moment?
3: Bueno, de fet, sí,
1: bueno,
3: no?
1: Sí.
3: Bueno, jo, el foc no tant.
1: El didac s'ocupava del foc I com a bon bomber es va cremar unes quantes vegades perquè feien foc per les nits, per cuinar, per escalfar-nos, per aixugar la roba, si no plovia.
0: On no hi havia ningú, estem parlant de que no hi havia ningú. Allà, potser
1: molta,
0: que ningú havia trepitjat aquella
1: llenya,
0: zona.
1: Hi ha una llenya de ciprés que la pots encendre quan està mullada, inclús, i sí, era molt bona llenya, i feien foc moltes vegades. I el dia que se va cremar un parell de vegades, una molt bé, i jo el vaig tenir que curar. A part això vam tenir, home, és molt de temps, molt exposats, i vam tenir algunes lesions. I
0: com què?
1: Lo pitjor van ser les talls, vam patir congelacions també de lleus de les mans, perquè som una mica brutos i anàvem sense guants, i l'aigua està molt freda, vam patir congelacions. També, pues, bueno, vam tenir problemilles, tampoc res greu, però...
0: Res greu, congelacions, bueno, talls...
1: Vam perdre pes, vam perdre uns 10 quilos.
0: Uns 10 quilos cada un?
1: Cada un, sí, vam arribar molt demacrats.
2: Però algú us vigilava? O podíeu avisar algú? Heu dit, si ens fallava un patí, ens ficàvem els dos en un, però avisàveu algú en cas d'emergència extrema? O com us ho podíeu fer en un
3: sí,
2: cas com aquell?
3: Nosaltres, en el corregut, no tens cobertura de mòbil, però sí que portàvem connexió per satèl·lit, i havíem quedat amb l'autoritat marítima, amb l'armada, doncs que cada dia els teníem que comunicar la sortida, on volíem anar, i cada dia quan arribàvem doncs els hi teníem que escriure. Aleshores, en cas de problemes, en funció del que pugui passar, doncs la resposta té que ser més ràpida o menys. No? Nosaltres, encara que ens enfonséssim, però la idea és amb dos patins doncs poder arribar a terra com sigui, no? I allà doncs esperar el possible rescat. No? Si és una cosa més urgent, doncs també poden arribar helicòpters, no? Però és una costa que realment les distàncies són molt grans, no és com aquí. Al principi de la ruta sí que hi ha més pobles i més civilització, però la que avances cap al sur realment és molt inhòspit i no hi ha pràcticament gent, no? I això, i les distàncies són molt grans i realment tot és molt lent allà, no? És a dir, teníem que ser autònoms no només amb la navegació, sinó també amb cas d'emergència.
0: Jo he dit que era tan difícil com bonic. Imagino que el paisatge és al·lucinant, de qui no hagi vist la Patagònia.
1: Brutal.
0: Què podeu descriure? Perquè això és ràdio i no podem... Ja us buscaran, per Instagram, però què és el que veieu? Oh.
3: Per mi és el que compensava, no? Perquè realment estàs allà patint bastant, tot i que la navegació doncs, és divertida i és exigent, però descobrir a cada moment racons i llocs verges...
1: És natura salvatge, que no hi ha petjada humana. Realment estàs allà, que no vam estar un mes sense veure ningú. I una cosa curiosa és que els animals, els ocells, per exemple, no s'espantaven de nosaltres. Perquè jo crec que no... S'apropaven i ens miraven allà, aquests qui són, no? Era una cosa curiosíssima.
3: No? I el contrast també entre el mar, les muntanyes nevades, també la meteorologia, que és molt extrema, tot això feia...
0: Era estiu, però hi ha gel, no?
1: Sí, hem navegat entre gel.
3: Entre gels, també, sí. Era un lloc increïble.
2: I quan us llevàveu a una mini illa inhòspita, que igual no hi havia traçat ningú, com us sentíeu? Perquè us agrada la navegació, però et lleves al mig del no-res sol i no sé si és una sensació de gaudi de dir que bé que estic o també d'espant de dir on m'he posat.
1: Jo m'aixecava dient que bé que estic, no? Depèn de l'hora, perquè també ens aixecàvem a les 5 del matí a vegades i depèn de la meteo, no? Perquè si t'aixecava i estava plovent, l'humor no era el mateix. Però si el dia era bo i podies esmorzar, tenies una mica de temps i tal, ho gaudies molt. La veritat és que ha compensat sobradament tot el patiment amb els llocs que hem estat, no? Que hem pogut dormir, descobrir... Jo estic segur que hem trepitjat llocs que no ha passat ningú mai.
3: Sí, sí, sí.
0: Com vau convèncer les famílies? Perquè vosaltres dieu, ens trobàvem molt bé. A casa no sé si estaven tan tranquils com vosaltres disfrutant.
1: Jo els hi vaig trucar quan estava allà, ja. I els hi vaig...
0: No, no. Ja, però, no. Sí, home.
1: A mi hi ha una màxima, que és que no em faci mal i ja està, i tinc permís per tot.
0: Però han patit?
3: No ho sé. A mi si em veuen amb un trac, de fet estan més tranquils que si no em veuen. És a dir, quan estic navegant... Ja em segueixen i no tenen...
1: El nostre trac aquí a la Patagònia té una cosa molt bona, que és que estàs a terra. Perquè ens han vist el trac al mig del Pacífic, no? I això... Genera més angoixa per la família i això ja ho han superat, llavors si et veuen en un canal per la Patagònia i tal, pues jo crec que estan més tranquils i no, jo no crec que hagin patit.

0: dit.
1: On són ara els vaixells? Perquè no sé si no va acabar la ruta, on s'han quedat els dos patins catalans?
2: Estan a Caleta Tortel, que pràcticament és la meitat del corregut, i és el lloc on vam arribar per temes de calendari, perquè ja no teníem més temps, com que vam sortir un mes tard, i estan en aquest poble amb un hangar, i ara doncs els següents passos és el novembre, volem anar per fer alguna reparació que tenim que fer i portar material i preparar coses per allà cap a principis de gener anar cap
3: que
2: allà.
3: Que ja és estiu, no?
2: Que és estiu, que és quan es pot navegar més fàcilment, doncs fer la segona part per arribar fins a Puerto Williams.
3: Tu, Guillermo, fas ara com una mirada així que estàs enyorant marxar.
4: Home, quan has estat allà, ara fa una mica de mandra perquè coneixes els problemes, no? Però jo tinc ganes, a mi m'agrada estar allà i fluir a la vida, a la natura, i tinc ganes.
3: Però ho podeu compatibilitzar? O sigui, això ho veu bé i metge. Ja ho saben a la vostra feina, que teniu aquesta doble vida.
4: Jo intento que s'enteren lo mínim possible.
3: I a la ràdio, tranquil, no t'escolta ningú.
4: Bueno, espero que no em vegi ningú, no m'escolti ningú.
2: Bueno, tu montes amb vacances, amb permisos.
4: Permisos sense sou, vacances, i estalviant i tornant a la ruïna i tornant a començar. Però bueno, depèn del temps que t'agafis i tal, però normalment tinc una feina fixa i tinc l'opció de demanar permís sense sou, excedències.
3: Teniu idea, també, un cop hagueu fet de Puerto Montt a Puerto Williams, algun altre destí en patí català, que veig que és com una fixació el patí català?
2: La veritat és que no. Això també va sorgir així una miqueta del no-res, o no saps ben bé d'on, no? Però no ho sé, anem a projecte, no?
4: Hem fet algun entrenament xulo abans de marxar cap allà. Vam anar a la Costa Brava, que va ser molt xulo, des de Barcelona.
3: No comparable, Costa Brava, Patagònia, no comparable.
4: I vam creuar fins a Menorca, que això no ha corregut molt. Vam sortir de Barcelona un matí sense dir res i vam anar a Menorca amb el patí a l'avance 30 hores.
2: 30 i escaig d'hores, sí.
4: Sí, el Rafa ho sabia.
3: Què vau fer allò? Anem a fer un gelat, ara tornem.
4: No va ser una bona idea, eh? No va ser una bona idea, vam arribar molt trinxats.
3: Escolta, però us heu de dur bé, sou amics, no? De fa anys, es nota, o no?
2: Sí.
3: S'ha de ser amics, no?, per fer una aventura com aquestes, on et talles, et cremes, tens fred, pateixes...
4: Has de conèixer bé l'altra persona i has de respectar molt els seus espais i conviure bé i ser de convivència fàcil, i jo crec que...
2: Sí, al final també, encara que anem amb dos barcos diferents, una miqueta es coneixem amb el mateix barco, no? I amb tripulació i amb vaixells hem navegat molt i no és molt diferent, no?, com si estigués amb un altre tripulant, no? I aleshores, pues, et coordines i bé, doncs, l'important és tirar endavant
4: i cuidar-se una a l'altra.
3: I cuidar-se una a l'altra. Didac Costa, Guillermo Cañardo, gràcies per portar-nos a la Patagònia, ho hem visualitzat, ho heu explicat molt bé. Molta sort en el vostre retorn ara, no?, a l'estiu patagònic, al novembre. Espero que estiguin bé els patins catalans, que els pugueu reparar bé, i us esperem quan torneu. Que no us passi res.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Cuideu-vos molt. Gràcies. Sí.

0: Joan, què recollim del dia?
1: A Nova York, avui és el primer dia de l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb els perills de la intel·ligència artificial, la guerra a l'Iran-Ucraïna, l'impacte de l'economia i una de les intervencions més esperades, Donald Trump, que ha dit que, per exemple, ell és el poder, des que ell és el poder, el seu país és més sexy, és el més poderós del món, que ell ha construït la pau, en el discurs que ha semblat més aviat un míting electoral, i ha promès arribar a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat nord-americanes el 3 de novembre, tot i que alhora ha dit que respecte a l'Iran té aquest dilema.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Diu que quan arribi el moment no sé si tancar l'acord amb el règim iranià o eliminar-lo i enviar-lo a l'infern. I el govern espanyol ha reforçat el control a la frontera amb Ceuta amb una barrera a l'aigua, amb més efectius de la Guàrdia Civil. S'ha detectat un cop més a xarxes que hi ha crides a travessar la frontera demà, que demà és quan hi ha eleccions legislatives al Marroc. I aquí a

0: A casa nostra hem conegut un estudi, el major fet fins ara del Departament de Salut, que determina l'ús de les pantalles dels menors, quantes hores al dia s'hi passen i quins efectes tindrà. La mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys i els adolescents al cap de setmana arriben a passar-s'hi, per exemple, gairebé 7 hores al dia mirant pantalles. Els més petits, els menors de 6 anys, els pot provocar retards en aprendre a parlar, fins i tot els pot provocar miopia. Més endavant, una de les més sorprenents és que també els pot provocar càries, perquè o es renten menys les dents, estan amb una vida més sedentària, els pot provocar sobrepès, i en els adolescents a partir dels 12 anys el que més s'ha vist és la falta de capacitat d'atenció. Per això, el govern ha anunciat que prepara una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les escoles.
1: Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. També s'estudiarà molt seriosament la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials.
0: És una llei que han de tenir enllestida el mes de març de l'any que ve. I una última cosa, atenció als fans d'Oques, gràcies, perquè es posen a la venda noves entrades pels 4 concerts de l'Estadi Olímpic. Concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja s'havien venut unes 220.000 entrades.
2: Pensava que estava tot venut.
0: Doncs resulta que ara hi ha hagut entrades que s'han alliberat perquè s'ha conegut la configuració definitiva de l'escenari. Igual han vist doncs, que l'escenari és més petitet, els hi queden més localitats. En fi, que si voleu entrades ja estan a la venda. No sé si ara i a aquesta hora ja no en tornen a quedar, però si voleu anar a veure Oques Gràcies, us heu quedat sense entrades per aquests 4 concerts a l'Estadi Olímpic, podeu ara tornar-ho a intentar.
2: Bona informació. Anna Palet, graderia del balcó.
3: Què tal, com estem?
2: Jo crec que si no teniu futbol haureu de parlar de bàsquet, sí?
3: O d'àrbitres, o de salut, no. O del que sigui. No, mira, avui portem una mica de tot. Escoltarem la Lamine Yamal, que continua parlant de la seva candidatura per la pilota d'or i de per què creu que se la mereix. Sí. Molt a favor, que si algú vol una cosa vagi
2: a
3: per ella.
2: Sense filtres.
3: Exactament, s'ha de ser natural. També anirem cap a Madrid perquè ja saps que estan molt alterats amb els arbitratges des del derbi del cap de setmana i aquest matí hi ha hagut reunió d'entrenadors de primera i segona divisió amb els àrbitres i, curiosament, Flick, per exemple, hi ha anat i Mourinho no. Oh. O sigui que repassarem una mica que ha donat de si aquesta reunió i tenim una entrevista molt interessant amb la doctora Eva Ferrer. Ella és especialista en investigació del cos de la dona. Per exemple, ha demostrat que una futbolista, quan es lesiona tenint la regla, triplica el temps de baixa respecte a una futbolista quan es lesiona sense tenir la regla. És a dir, són tot de coses que fins fa uns anys doncs, ens pensàvem que el cos de l'home i de la dona es tractaven igual i gràcies a la feina, entre molts d'altres, de l'Eva Ferrer, anem descobrint mica en mica doncs, aquestes especificitats, parlarem amb ella i ens explicarà tot això que van descobrint.
2: Per fi investigar sobre la dona. Gràcies,
3: ja
2: Palet.
3: Tocava.
2: Fins a
3: 4
2: de 9. Carbó, com estàs?
4: Bona tarda.
2: Res de treure les mantes, eh? O sigui, la calor d'aquesta nit ha sigut ja...
4: Sí, s'ha notat molt a Barcelona.
2: Sí, sí, totalment.
4: I quina percepció tens de la calor que ha fet durant la tarda respecte a ahir?
2: La tarda he estat sense aixecar-me de la cadira davant de l'ordinador.
4: No, perquè avui, més o menys com estava previst, les temperatures han pujat menys. Recordem que alguns barris de Barcelona es van superar amb escreix als 30 graus. Avui no s'ha arribat, però hi ha hagut aquesta dicotomia de sempre, no? Que quan la temperatura puja més, la humitat és baixa, quan no puja tant, la humitat és alta, i avui he tornat a guanyar protagonisme la sensació d'aixafogor, i no només a la costa, però una dada d'avui de l'Observatori Fabra, provisional, sobre la desviació que hi ha respecte a la mitjana. 5 graus, és a dir, estem 5 graus per sobre de la mitjana del que correspon al mes de setembre. Tots els números, com vas veient, surten en la mateixa direcció, no? Tot desbordat. I poques novetats, perquè aquesta pròxima nit, de nou, temperatures que poc baixaran, si les comparem amb les de fa un mes, quan amb prou feines baixava dels 30 graus a molts punts de la costa. Bé, ens apropem als 20, però és igualment una temperatura molt alta per les dates en les que estem i es repetiran. Sí que arribarà a refrescar una mica, fins i tot es farà necessari una jaqueta demà al matí a la Catalunya central o a les valls dels Pirineus, però igualment aquí ara seria habitual tenir mínimes per sota dels 10 graus i amb prou feina baixarem dels 15. Als Pirineus molt altes també les temperatures. I després ens espera una jornada com la d'avui, sí? Sol, calor, temperatures pràcticament idèntiques. De fet, demà i dijous poc variaran les temperatures i tornaran a pujar divendres a valors semblants als que vam tenir ahir.
2: Vaja, divendres. Demà ho actualitzem. Carbó, gràcies.
4: Que vagi bé, fins demà.
2: Salut. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dimarts 22 de setembre. Joan, què ha de sonar?
0: U2.

0: Molt fan dels U2, ets de les que es coneix tota la discografia.
1: Ho vaig ser tan fan d'U2, sí.
0: I aquesta?
1: Però ara me n'adono que no era tan fan,
0: no,
1: perquè aquesta és de les primeres.
0: És de les primeres. De fet, aquesta cançó que es diu Out of Control es considera la primera o les tres primeres de la banda irlandesa, que és a punt de celebrar els seus 50 anys de carrera.
1: Clar, és molt abans del Boys Don't Cry.
0: Exacte. Out of Control és d'un primer àlbum que és molt petitet, perquè només tenia aquestes cançons, tres, es deia Three, i incluïa també una altra cançó que es diu Stories for Boys.

0: Que he dit Boys Don't Cry, que és de The Cure, eh?
1: Sí, és que no ho, que no, no ho havia processat.
0: Volia dir Sunday.
1: I a què et referies?
0: A Sunday Bloody Monday.
1: Ah, vale, vale. Bueno, doncs, tornem en aquest àlbum, primer, Three, de U2, que es va publicar el 22 de setembre de l'any 79. Va ser el primer treball dels U2. Exactament 3 anys abans, en Larry Mullen, el bateria, quan tenia 14 anys, ell, va penjar un anunci en un institut buscant músics i es van presentar els 4 integrants dels U2. Això quan va passar? 25 de setembre de 1976.
0: Sí.
1: Es van reunir a la cuina de la casa d'en Larry Artain i, de fet, ells mateixos ho van explicar anys després, als anys 80, en una entrevista a la RTE, la televisió pública irlandesa.
2: But I mean, I was a bigger boy, wasn't I? I mean, I was 16 and he was only 14, so... I mean, any 16-year-old's notorious to a 14-year-old.
3: Right, right.
2: You know what I mean?
3: Right. What were the early days like? I mean,
1: clar, un tenia 16, l'altre en tenia 14, bueno, diets, l'han fet. Molt
0: joves. Una cosa, que tu no t'ha... O sigui, he dit...
1: Què has passat?
0: He dit Sunday Bloody Monday, i és Sunday Bloody Sunday.
4: No tengo a nadie.
0: És que... Jo, és aquest, aquest, jo recordo malament els noms de
1: dels
0: les cançons.
1: No passa, no passa res,
0: res.
1: No es pot tenir,
0: vale,
1: controlada la discografia de totes les bandes.
0: És que ara jo sabia que havia dit alguna cosa malament.
1: T'he dit que aquesta primera reunió a la cuina d'en Larry va ser 25 de setembre de l'any 1976. Quin dia és divendres? 25 de setembre.
0: 25 de setembre, sí.
1: 25 de setembre, per tant, aquest divendres farà exactament 50 anys d'aquella primera reunió dels U2. Així que, què ha de passar aquest divendres?
0: No.
1: Gran retorn,
0: retorn de la banda.
1: De la banda. Fa 4 dies penjaven al seu compte d'Instagram, a les xarxes, aquest vídeo amb imatges diferents dels seus hits en videoclips, en què es veia 1976, 2026 i un signe d'infinit. I fa unes hores han penjat un vídeo de 10 segons. I així s'acaba.
0: Sí que dona de sí, no?
1: El que aquests, dona de sí.
0: Els 10 segons.
1: Són a l'inici d'una de les cançons d'aquest nou àlbum que ha de venir dels U2. Posa el text In the Silence, Silence en majúscula, The Devil Rock and Rolls. El silenci del diable balla rock and roll. Entenem que la cançó es dirà Silence. I aquests 10 segons doncs, són a l'inici de la cançó, entenem. A no ser que, no sé, hauria de ser molt estrany, no? Però entenem que és això. Llavors,
0: però
1: divendres...
0: tu saps la gent que ara estarà emocionadíssima amb això?
1: Clar, feia 10 anys que els U2 no publicaven com un àlbum nou d'estudi.
0: Tu no ets molt
1: ells...
0: fan.
1: Pff, no massa, però em va agafar fort a l'època dels 2000. Quin és l'àlbum dels 2000, que hi ha el videoclip aquell d'U2 que està al mig d'un desert?
0: Mm, i... és que si has vist, si has vist
1: com
0: confonga noms.
1: El Toni segur que ho sabrà. Bueno, en fi...
0: sí, que tenen un som molt especial.
1: Una etapa molt concreta. El With or Without You, tota aquesta època, saps o no?
0: Sí.
1: Bueno, en fi, que això, que demà, nou àlbum després de 10 anys, per celebrar aquest 50, ja hi ha una cançó que van publicar els U2 d'aquest àlbum. La van publicar el juliol, que es diu Street of Dreams. No l'havies escoltat, Anna?
0: No, escoltem-la
1: doncs,
0: bé.
1: Molt malament, escoltem-la.

0: Aquesta és una tarda especial, no noche especial. Carlos Zanón, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Benvingut al balcó, estrenem secció.
1: Exacte, exacte.
0: Fa il·lu, això, sí. Estrenar secció.
1: A mi, moltíssima.
0: I sembla bé aquesta sintonia?
1: Perfecte.
0: La coneixies, aquesta cançó?
1: La vaig sentir en una pel·lícula.
0: El ser querido.
1: El ser querido, total.
0: És que a mi em va volar el cap quan la vaig escoltar.
1: Sí, sí.
0: Em sonava, alguna altra vegada l'havia escoltat i dic, això és boníssim. I això és per Carlos Zanón.
1: No, bueno, t'agraeixo molt. La veritat és que la peli també em va flipar molt, eh? Vull dir que...
0: Sí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la cançó és fantàstica. Sí, sí, sí.
0: El grup té un nom raro, per això.
1: Bueno...
0: El mató a un policia motoritzado, no? És
1: sí,
0: així,
1: una
0: no?
1: cosa així. Sí. Bueno, sí.
0: Sí.
1: Això ho hem de fer millor. Crec que he de buscar el nom del grup.
0: No, sí, és que no me l'he apuntat, no me l'he apuntat bé. I la secció, com l'hem posat?
1: Mira, l'hem posat l'últim de la classe, que crec que és un nom que jo, a mi m'encanta, eh? M'encanta perquè, bueno, perquè jo crec que em va molt bé, perquè sempre he estat l'últim de la classe pel cognom, sempre m'ha assegut al final de la classe, perquè és, també és un lloc on pots mirar les coses, i després sempre aquesta sensació de que arribes a una festa i està a punt d'acabar-se, doncs jo sempre l'he tingut.
0: Jo mirava a Carlos Zanón, col·laboradors de La Vanguardia, i surten tots els col·laboradors. Qui és l'últim?
1: Carlos
0: Zanón.
1: Sí, sí, hi ha un moment que es talla i has de buscar-me, sí, sí, sí. Per això és un clàssic, la meva vida.
0: No t'havia passat, clar, a vegades que et deixaven a fora, per això, perquè estaves...
1: Sí.
0: Jo amb el Puigvoltes també quedava.
1: Sí, sí,
0: ja
1: sí.
0: Ja dels últims, però Zanón...
1: No, no, sí, sí. Zanón era com una mena de... Saps quan et diuen, vols venir al sopar? Sí, tinc dos amics, no? Pues un d'ells és la Zeta, és el Zanón. Sí, sí, sí, aquesta sensació de que ningú... De que realment ningú t'esperava, no?, quan arribes.
0: Tu, Zanón, ja que hi som, d'on ve Zanón?
1: Bé, doncs Zanón és un nom italià, és un cognom italià que ve de la zona del Vèneto, que és una zona que els cognoms italians no tenen la I. O sigui que i no és gens aristocràtic. Zanón vol dir una mica una mena de criat o una cosa així. I aleshores...
0: Una mena de criat.
1: Sí, és un nom que indica això. I de fet, bueno, hi ha una història una mica trista, però millor que fiquem la tristó ara i acabem super fantàstic.
0: Va, vinga, digues.
1: El meu pare no va conèixer el seu pare, però sí que li va deixar el cognom, que és una cosa que mai vam entendre. La seva mare mai li va dir qui era el seu pare. El meu pare va viure tota la seva vida pensant que l'havia abandonat i es va morir pensant que... I això li va afectar molt. I després de morir, això que investigues una mica, i vaig trobar el meu avi, que de fet no el va abandonar, sinó que es va afiliar a la CNT, va anar a la guerra, el van empresonar i el van matar. És a dir, que com hagués canviat la vida del meu pare si hagués sabut, bueno, pues que el seu pare pues, em va anar a la guerra i el van matar, i no la sensació aquesta de que l'havia abandonat.
0: I tu que ets escriptor i que escarbes en els personatges, notaves aquesta tristor en el teu pare? És que estic pensant en Juan Mercè, no? Que tenia una història
1: també molt
0: similar.
1: Sí, sí, la sensació de... Primer que ningú t'ha ensenyat una mica a ser pare, no? O sigui, t'ha desaparegut. I aquesta sensació de que mai... O sigui, que no pertanys a enlloc una mica, no? Que estàs una miqueta com el plàncton. Aquesta sensació del meu pare sí que la tenia, no? I bueno, va ser taxista, amb la qual la sensació de que vas per la ciutat, però en el fons no vas en lloc, sinó que vas una mica d'on et decideix la gent portar-te, jo crec que sí que la va tenir.
0: I lliga amb la Zeta, també.
1: Total, total, total, total. Jo crec que...
0: De zigazaga, també, no?
1: Sí.
0: De anar fent toms.
1: Sí, sí. Sí, és com una lletra que serveix per això, no? Jo crec que les lletres donen personalitat. Els noms està convençut, però les lletres jo crec que et dona una mica la pauta de com ets, no? I la lletra Zeta, en aquest concret que estem parlant avui, és una lletra estranya, absolutament fric de l'abecedari, i m'agradaria parlar d'ella.
0: Però, sí, va, a parlar d'ella, afecta en la personalitat? O sigui, tu ets una persona zeta?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí, que per exemple, jo què sé, hi ha una mena de tranquil·litat si tens la zeta. És a dir, per exemple,
0: sí.
1: A l'escola, la gent que tenia la A, la B i la C, el profe, quan començava i demanava els deures, o sigui, de certa manera condicionava a ser ordenat. En canvi, una vegada cada tant et deia, bueno, avui, quan es posaven creatius els profes, deia, bueno, avui començarem pel darrere, no? I en aquest moment sí que sortia el pànic.
0: Ja, que era el pànic total,
1: total,
0: clar.
1: Però, en certa manera, sí que podies estar tranquil, no? I sí que és veritat, jo que sé, jo que publico novel·les, jo entro a una llibreria i fas dissimulant, és a dir, llibreria en literatura estrangera, literatura d'aquí i tal, vas mirant a veure on arriba la Z i a vegades no estàs.
0: No pot ser, estàs, però igual estàs al final...
1: O al darrere, perquè si no, si el llibreter no...
0: Al darrere, clar, això t'ha passat?
1: Home, moltes vegades. I jo a vegades m'he posat al davant. O sigui, he agafat el llibre per darrere...
0: Ho has fet, això?
1: Sí, d'una
0: manera... I en una biblioteca?
1: Bueno, la biblioteca són més curosos, la biblioteca respecta
0: doncs
1: més les tetes.
0: Doncs hauria dit al revés, hagués pensat que la biblioteca igual, doncs posa-ho al darrere...
1: No, la biblioteca són més curosos amb això i...
0: Però amb qui estàs? Quins altres autors?
1: Zweig... Zambra.
0: Bueno,
1: Zweig,
0: clar, sí. Zambra, clar.
1: Ah, no, a veure, són uns quants allà que estem lluitant per tenir lloc a les llibreries, eh? Jo el que faria seria una crida als llibreters de que, almenys, no sé, una vegada al trimestre ens posin... comencin per la Z, doncs és el donant el nom. Jo crec que ens ho mereixem, ja són molts anys, molts segles d'aquesta idea.
0: Clar, és que està castigada històricament, la
1: totalment, Z. Totalment, totalment. La Z, de fet, té un origen semític, té 3.000 anys, i aleshores d'allí va arribar l'alfabet a fenici i era la setena. Això és molt important, perquè era la setena lletra.
0: Era la setena amb l'abecedari lletra.
1: Fenici. I després els grecs van adoptar l'abecedari fenici i la lletra Z encara era la setena i continuava. Però després van arribar els romans i van decidir que en el llatí no hi havia el so de la Z i es van carregar la lletra Z. Aleshores, quan van a conquerir Grècia, en aquell moment doncs, van dir que hi havia algunes paraules que sí tenien aquest so, i la van tornar a adoptar, però la van castigar al final de l'abecedari. Ah. Perquè a la setena posició estava la G, que ara penses una lletra que a mi em cau una mica malament, per segon, perquè ens han castigat els de la Z, per això anem al darrere.
0: Clar, però a mi estava pensant en català. Clar. Zaragoza, que és Saragossa.
1: Saragossa, sí.
0: I que està marginada, també.
1: Totalment. Aquí, no sé, jo crec que estem començant no només la secció, sinó un moviment de recuperació d'una minoria que hem estat callats molts anys.
0: Tu diries, a més, que els Zetas són, ho has dit, són frics.
1: Sí.
0: Tu ets fric.
1: Totalment. I la reivindico, no?, una mena de... El fric és el contrari a ser cursi, no? I, per exemple, la música, no? Franz Zappa és un fric absolut.
0: Clar,
1: Robert Zimmerman, o sigui, Bob Dylan, o Bowie, quan va voler fer del de glam, el Ziggy Stardust. Però hi ha uns que, per mi, són els Z-frics, absolutament.
0: O sigui, qui seria?
1: Doncs mira, aquests.

0: feta, feta top.
1: Aquesta és la feta sublim.
0: Però aquests eren uns friquis total.
1: Total.
0: Les pintes, total. Les americanes, plenes de colors, i les barbes, els cabells. Quins eren aquests paios?
1: I no, i el que passa és que quan comença la cançó ja sembla una paròdia, gairebé. Sembla que no sigui la veritat. Doncs és una banda que, a part d'això, mira si són frics, que durant 41 anys van continuar sent els mateixos components, el mateix productor, i de fet van canviar finalment un d'ells perquè es va morir, però realment és gairebé la mateixa cançó, podia dir-se. Sí. Des de l'any 69, doncs és una banda absolutament, bueno, fric, absolutament.
0: Però segueixen?
1: Sí. El que
0: ara
1: va morir...
0: Ara m'hi el van substituir, però,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: has anat a concert alguna vegada d'ells?
1: Sí.
0: Tu t'agrada molt la música, no?
1: Molt. I amb ells, a part de la música que toquen bé i t'agrada, tampoc és el tipus de música més fantàstica per mi, però realment era, visualment, era molt hipnòtic veure'ls en directe.
0: Bueno, clar, ja has dit Led Zeppelin, clar,
1: Led Zeppelin també. Si és que a mesura que començarem a donar-li la volta tota la setmana, direm, i aquesta zeta...
0: Clar, però és que a mi m'agrada, l'estar reivindicant, és com qui es diu, qui té un nom fort, no?
1: Exacte.
0: Anna és, però dir-se Lola, per exemple,
1: Lola.
0: Ja té, clar. O Rita, o Greta, són noms molt més potents. El teu nom, Carlos, bueno.
1: Carlos.
0: Sí, però que Zanon ja... Però què dius, zeta, soc... Com ho dius tu? Digue'm les teves inicials. Soc CZ.
1: CZ.
0: Utilitzes Soc CZ?
1: No, això no.
0: No ho havies pensat exemple, amb això?
1: No. Però,
0: soc CZ.
1: Bueno, però jo, és que jo també tinc un drama. O sigui, perquè dedicar-te a escriure i dir-te Carlos Zanon, hi ha molta gent que diu, hòstia, m'agrada molt La sombra del viento. I tu dius, ok... Però moltes vegades m'han fet fotos i tot, eh?
0: No, però en sèrio?
1: Sí.
0: Bueno, sí, clar, té lògica, però és Carlos Ruiz de fons.
1: Ja, però la gent bloqueja el Ruiz i posa una F i ja està. Bé.
0: I tu què dius quan et diuen? M'agrada molt La sombra del viento.
1: Depèn...
0: Jo estic, com ets tu, puc pensar que pots seguir el rotllo i dir, m'ha costat molt escriure-la...
1: Totalment. No.
0: I estem parlant a través d'una ouija perquè estic mort.
1: Sí, no, o sigui, si ja l'han comprat... pues dic, bueno, igual és una mica diferent perquè és un altre registre. Una vegada una noia va venir amb el seu pare, dir, no, espera, que ve el meu... Era un senyor, i ve el meu pare, que es farem una foto, i quan estàvem fent la foto vaig sentir que el seu pare li deia, ¿y este quién es? Perquè evidentment era un... Però bueno, al revés també, una vegada...
0: Home, la foto la van fer o no?
1: Sí. El pare diria, no sé qui és, l'altre, pues Carlos Ruiz Zafón, però està una miqueta... Mira, té cabell. Està una mica així. Però bueno, sí. Jo crec que sí. I és veritat que, per exemple, els noms, ja si anem més enllà de les inicials, clar que dona personalitat. Per exemple, un nom estrany, sempre estàs explicant què vol dir el teu nom. Sí. O si no és un nom que tu trobes ridícul, també pot afectar-te a nivell personal, no? I al revés, el que tu deies, Lola, no? És un nom que realment impona com que ja tens una personalitat, no? Tens un caràcter. Jo crec que és més important del que sembla. Això que a vegades un heredava el nom de l'avi o l'àvia, doncs a vegades era un drama, no?
0: Clar, però què diries? El nom fa la personalitat o la personalitat fa el nom?
1: Jo crec que afecta. No deixa de ser un símbol i jo crec que afecta, no? I la meva teoria, a part d'una teoria absolutament personal, és que de la mateixa manera que les primeres lletres de l'abecedari fan... Bueno, l'A, tinc persones que són una miqueta boges, però de la mateixa manera que l'A, la B i la C són persones que saben que han de sortir a parlar i que els hi demanarà, després entra una zona que és, a partir de la F, una zona complicada, la part del mig, les M són com persones que... Així.
0: Perquè n'hi ha moltes.
1: Sí.
0: Entres a dins del marasme.
1: Del marasme, exacte. Clar. I després està la O, la P, perdona, sí, que sí. Són, saps les pel·lícules aquelles de terror que dius, baixem una miqueta a baix i ara tornem, que
0: sí.
1: Saps, no baixeu?
0: Sí, allà està la P.
1: Exacte.
0: I la O és potent, també.
1: Complicada. Home, Otero.
0: S, sí, Otero, gran nom, sí, que donen la secció. Exacte. Oteros han tingut, i a més té moltes excepcions, no? Que si és un Monte,
1: sí.
0: Oteros...
1: Però són estranys, m'hauràs de reconèixer.
0: Són raríssims.
1: Són raríssims.
0: Un dia us hem de creuar, eh?
1: Vinga, jo...
0: Jo crec que, per tant, tenim una cançó.
1: Sí.
0: Els últims seran els primers. Clar, és que aquesta havia de sortir.
1: Havia de sortir.
0: L'escoltem i m'expliques.
1: Perfecte.

0: Clar, no podem estar parlant de l'últim de la classe sense parlar de l'últim de la fila.
1: Totalment.
0: I aquesta frase, no? Cuando la pobreza entra por la puerta.
1: El amor salta por la ventana.
0: El amor salta por la ventana.
1: Que és una frase d'Oscar Wilde, de fet. I aleshores també...
0: Wilde, la doble B.
1: Clar.
0: És el sumum, és el rei. Z està molt bé, però doble B també...
1: Doble B és guanyador, sempre. Però a part és això, jo crec que hi ha autors com la Kafka. És a dir, ens agradaria tant Kafka, seria tan important si un altre cognom... Picasso.
0: Que fort, sí.
1: És veritat, és que són noms que tenen... I guai també, vull dir que això... I abans estava... Ara estava sentint la cançó i també me'n recordava. Els germans Marx, quants són? Tres?
0: Tres.
1: Hi havia un quart. Sí. Cepo.
0: Cepo. Cepo.
1: Cepo. Cepo era l'encenador, no?
0: Ostres,
1: jo crec que era Cepo.
0: Però jo sempre l'he dit Cepo. Pot ser.
1: Bueno, és igual.
0: Cepo.
1: No importa perquè realment...
0: Perquè, clar, eren tres germans i el rinxolat.
1: Exacte.
0: El rinxolat ros. Un altre dia farem càbala i lletres i alquimia.
1: Vale.
0: Si amb la paraula es podia crear matèria...
1: Sí, jo crec que, bueno, ho hem fet en certa manera, no? Hem començat parlant de la Z i crec que el tema de les paraules i com creen matèria, la càbala, jo crec que és un tema superfascinant.
0: Se'ns ha passat volant, no?
1: Sí, la veritat és que jo crec que hauríem de repetir.
0: Un cop al mes se'ns farà curt, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Carrega piles i aviam què em portes d'aquí 3 dimarts.
1: Molt bé.
0: Carlos Tanon, un gust. Fins
1: igualment.
0: Aviat.
1: Igualment. Ciao.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Radio Barcelona. Cadena SER.
1: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
2: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
3: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
4: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
5: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
6: El verano puede durar un poco más a bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
7: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyacán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyacán.com.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: minuts per les 8, hora de Ciència i Connexions amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Mir, jo tota la setmana... Com estàs, Mir?
1: Per cert, bona tarda.
0: T'he imaginat aquests dies, que és aquesta imatge que te la dic moltes vegades, unint punts, és a dir, tot de notícies, que has anat connectant, que es va fent un dibuix. Jo crec que el dibuix deu ser lletíssim, no? I gens esperançador. Correcte? Home, per baixar amb la premsa esportiva, que ara m'explicaràs, t'has baixat... Vull dir que és fantàstic, la premsa esportiva, però vull dir que no és el teu.
1: Mira, jo crec que la qüestió de l'esperança depèn molt des d'on te la miris. És a dir, és veritat que parlarem d'algunes coses que no voldríem que passessin, però jo tendeixo a pensar que si estan passant és perquè algú està intentant posar límits a pràctiques que no són desitjables.
0: Per exemple, Trump censurant.
2: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press. But no, I'm not. I'm only doing it because
0: és Trump dient que van dir que em farien boicot, però mai em faran boicot, ho tenia molt clar. Mira, aquests mitjans, ho he fet, he batat a tres mitjans perquè crec que la premsa té unes obligacions. Això i el vicepresident J.D. Vance.
3: Well, I take some issue with the premise. So he's not banning media outlets. What he's doing is saying we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is...
0: Bé, dir, no, estem batant mitjans de comunicació. El que està fent és dir no us donarem un accés privilegiat a la Casa Blanca si participeu en allò que, de fet, és propaganda. Perquè pensa que totes les notícies són negatives respecte a Trump. Això ho explica tot, el teu primer punt.
1: Sí, jo, per la gent que ens està escoltant i potser no té les preocupacions que tenim nosaltres sobre aquestes temàtiques, només situar que fa pocs dies doncs, Donald Trump a la seva xarxa social Truth, en veritat, va anunciar que a tres mitjans dos, diríem que de gran dimensió, particularment la CNN, no? I un mitjà, diguem-ho així, d'un abast diguem-ho així, més limitat, però en canvi amb un gran reconeixement com és Politico, doncs no podrien informar des de la Casa Blanca. És a dir, se'ls prohibia l'accés de la Casa Blanca. Això no és exactament nou, perquè Trump en aquesta segona legislatura ja va entrar, va arribar i va començar a establir canvis sobre qui tindria una facilitat d'accés a les conferències de premsa de la Casa Blanca, però aquesta seria com una línia vermella, que és dir, tres mitjans que estaven informant, ara ja no podran continuar informant.
0: Que no estem parlant de pseudoperiodisme com Vito Quiles aquí. Avui sí que se li ha negat.
1: I aquesta és una connexió interessant a fer, no? No estem parlant de mitjans, diguem-ho així, molt establerts, que jo crec que intenten fer una feina rigorosa. Després tu pots estar més o menys d'acord amb la seva línia editorial, més o menys d'acord amb com fan la seva feina, però clarament és una... Donald Trump llança un missatge que no és només que no els deixarem estar a la Casa Blanca, sinó que ell, per exemple, ha creat una animació en què de la Casa Blanca surten llançades tres bosses d'escombraries, cada una amb el nom d'un d'aquests mitjans. Hi ha una estigmatització que fa temps que està fent, fins i tot en algunes de les entrevistes que li fan des de diferents mitjans, i ho he vist particularment amb dones periodistes. Ell s'enfronta en aquestes periodistes.
0: Li va dir porqueta,
1: els hi diu que no fan bé la seva feina, que són unes mentideres, que parlarà amb els seus caps. Clarament és un assetjament el que fa. És un assetjament, és un senyalament, i em sembla que és una línia vermella més que traspassa Donald Trump. No? I algú pensa, ja el coneixem... Però jo més recordava que fa pocs dies veu començar a parlar de l'afer Ed Sheeran, diguem-ho així.
0: I us hem dedicat tres, Joan, que ha de sonar.
1: I s'ha anat agreujant, diguem-ho així, amb els dies. Primer dia, bueno, quina importància li hem de dinar, hem-li a donar que en una gira doncs, passi això, no? I jo crec que són evidències, són experiències que ens estan envoltant, algunes protagonitzades sempre per la mateixa persona, en el cas de Trump, i altres que es reprodueixen fins i tot en persones que és possible, que possiblement no voldrien veure's relacionades amb això, però és de com es va limitant la llibertat d'expressió, com hi ha gent que té un determinat poder, sigui un propietari d'un estadi de futbol americà, sigui el president dels Estats Units, que actua no només perquè hi hagi qui no pugui fer la seva feina, sinó vulnerant drets que haurien d'estar garantits. I si deixem que això ho continuïn fent, assumint-ho com una realitat que forma part dels nostres temps, cada cop van més enllà, perquè Trump, des de que va arribar a la Casa Blanca en aquests moments, va avançant en les seves limitacions i en les seves pràctiques autoritàries, i em sembla que val la pena tenir-ho present i pensar-hi i parlar-ho.
0: I la premsa esportiva?
1: I la premsa esportiva...
0: És que m'ha fet gràcia perquè, clar, és un dels altres punts que dèiem del dibuix.
1: Aquest seria un altre punt de connexió. Aquesta setmana va jugar el Real Madrid el diumenge a la tarda amb l'Atlético de Madrid, un d'aquests partits intensos, no? I jo no vaig veure el partit, ni vaig seguir el partit, però vaig seguir la roda de premsa de José Mourinho, té els seus vicis. I va haver un moment que es va veure ja des del bon principi, quan va sortir amb la fotografia, que tenia ganes de deixar anar uns quants missatges clars, no? Llavors, en relació amb el que parlàvem, una cosa és que no estiguis d'acord amb com ha pitat l'àrbitre, una cosa és que l'àrbitre es pot equivocar i tot fa pensar que aquest àrbitre es va equivocar en algunes decisions, però després hi ha un pas més, no? Quan l'entrenador del Real Madrid estableix que hi ha una conxorxa, que ja l'havien avisat, que ja es pensava que les coses s'havien canviat, però tot això està orquestrat per anar en contra del Real Madrid. I això és el mateix que d'una altra manera fa Donald Trump, no? Crec que a vegades en l'esport hi ha coses que també intentem o pensem que formen part del paisatge, però són pràctiques d'una era, diguem-ho així, que podríem parlar de la victimització, que després aquestes persones que es victimitzen, és a dir, que es converteixen o que intenten que nosaltres les veiem com a víctimes, utilitzen aquesta realitat que han creat per buscar culpables de la seva condició de víctima, no? O sigui, Donald Trump diu, vosaltres esteu dient mentides, esteu fent fake news, tot el que dieu sobre mi és mentida, jo sóc una víctima, per tant, us puc censurar, us puc prohibir. José Mourinho diu, aquest àrbitre s'ha equivocat, ho ha fet molt malament, i com que jo, el meu equip, sóc una víctima, us puc dir que esteu fent una conxorxa contra el Real, que és una acusació molt greu, de la mateixa manera que és molt greu que Donald Trump faci una acció de censura d'aquestes característiques.
0: I ja que parles d'aquesta connexió, una altra més seria, que a més tu n'has fet una piulada, una piulada de la Cayetana Álvarez de Toledo,
1: representant del Partit Popular.
0: Exacte, tillant els migrants de soldats amb una fotografia on se'ls veu tot de migrants i ell els presenta com a soldats. Tu fas una piulada que em sembla transcendental.
1: Potser m'equivoco, però jo crec que és la primera persona, potser no és la primera, que s'ha referit a les persones migrants com a soldats.
0: I ella com a víctima d'aquests soldats.
1: Però sí que des de diferents espais s'ha parlat molt de la invasió o fins i tot de la guerra híbrida. Uh-huh. Llavors, quan tu utilitzes aquesta expressió, per exemple, de soldats o d'invasors, presentant-te com a víctima o presentant la gent de Ceuta com a víctimes, el que estàs fent és carregant-te de suposades raons per després tenir un comportament cap a aquestes persones que han entrat al país que és probablement en unes altres condicions no acceptaríem, no? I estem veient, per exemple, ho vam veure ahir, aquest intent de linxament d'unes persones que venien d'una entitat del País Basc que intentava donar suport a les persones migrants, d'una persona d'un partit de Ceuta que estava també en el port, i es diu, bueno, com que aquestes persones són invasores, com que aquestes persones són soldats, nosaltres podem fer el que faci falta per alliberar-nos d'aquestes persones invasores i d'aquests soldats. Com que aquestes persones van en contra del Real Madrid, com que aquestes persones només fan que dir mentides, això em legitima a mi per poder actuar amb una contundència i anant fins un punt que en una societat que es vol democràtica no haurien d'acceptar, perquè és vulnerar drets que haurien d'estar garantits.
0: Deixa'm llegir el que tu has posat. si et convencen de que són soldats, tindran la justificació per tractar com no tractaries a qui busca refugi, a qui fuig, a qui emigra. L'haurà llegit la Cayetana Álvarez de Toledo?
1: Segur que no. Segur que no, i encara que el llist no li interessa. És una persona prou llesta per saber perfectament què està fent, no? I aquí hi ha un exercici de crear també bocs expiatoris, víctimes que utilitzem, víctimes que són veritablement víctimes, perquè Cayetana no és una víctima. Les persones que venint cap aquí escoltava que l'equip del Valladolid que havia anat a jugar a Ceuta, quan marxaven van trobar un jove que estava sortint de Ceuta i anant cap a la península amagat a sota del seu autocar, cosa sí. que a vegades passa.
0: Sí, tant.
1: Jo crec que una de les qüestions claus que hem de fer és poder identificar bé qui són les víctimes de la nostra societat. Donald Trump no és una víctima, José Mourinho no és una víctima, els responsables del Partit Popular que fan aquests tuits no són víctimes. Després podem pensar de la gent de Ceuta que està veient vulnerada la seva seguretat, de les persones que migren, que estan buscant refugi. Aquí hi ha víctimes i hauríem d'afrontar-nos en això i no en aquesta gent que es fa la víctima per poder després ser ells qui causen el dolor.
0: No t'ha quedat tan lleig el dibuix. Tens una lectura que tenim dos minuts, que crec que és molt recomanable. Ja me l'estic comprant ara mateix.
1: D'una autora que no ens parlarà exactament d'això, però que ja veureu que en el títol és molt il·lustratiu. El títol del llibre es diu El conflicto no es abuso, de la Sarah Schulman, i és una novetat de Capitán Swing. La idea de que el conflicto no es abuso a mi em sembla molt necessària. Jo sóc un gran defensor del conflicte, perquè en les nostres vides privades, en les nostres vides públiques, constantment hi ha conflicte.
0: És bo que hi hagi conflicte.
1: I és bo que hi hagi conflicte perquè és senyal de vida. La qüestió és com gestionar...
0: És allò que diuen les parelles, no? Mentre ens barallem és que va tot bé.
1: La pau del cementiri, la pau del cementiri no és desitjable. Llavors, el conflicte, jo crec que té elements molt saludables i avancem gràcies al conflicte. Això ho podem desenvolupar més un altre dia. Però la qüestió és que hi ha qui està volent convertir realitats que són conflictives amb allò que l'està convertint en una víctima per després utilitzar-ho en contra. Llavors, Trump ho està fent, José Mourinho ho està fent, determinats personatges públics, quan ens diuen que aquesta gent són soldats o són invasors, ho estan fent. Acceptem el conflicte i no deixem que ho converteixin en algo que no.
0: Això ho hem de desenvolupar, que el conflicte és bo. Tu que sembles tan pacífic sempre... Tu et baralles molt a casa?
1: No, no em baralles, però no podem evitar...
0: Doncs que barallar no és conflicte,
1: no,
0: tampoc.
1: No, barallar és una altra cosa.
0: Conflicte, però conflicte, tens raó.
1: Els conflictes hem de veure que apareixen perquè tenim diferents posicions sobre altres coses i ens fan créixer.
0: Jordi Mir, gràcies.
1: A tu.

0: Temps per la Ciència. Salvador Massip, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ahir tot el dia et vaig tenir al cap. Va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer. És el teu camp d'estudi. I a mi m'encanta sempre preguntar-te, any a any, en quin punt estem a l'hora d'entendre el mecanisme de la malaltia i com defensar-nos d'ella, perquè hi ha avenços i cada cop més importants.
1: Sí. Crec que estem en un moment de revolució. Hem parlat alguna vegada del programa i crec que, insisteixo, que veurem canvis importants els propers anys en Alzheimer. No seran ràpids, no serà immediat, però estem tenint noves maneres de diagnosticar cada cop abans, estem tenint la primera generació de fàrmacs específics, aviat tindrem una segona que ja està en assajos clínics. Molt aviat, jo crec que la propera dècada fins i tot serà, podem dir, serà la dècada que això farà un tomb i tindrem realment maneres d'aturar aquesta malaltia.
0: Aturar-la, no impedir-la.
1: Sí. I aquesta seria la millor, no? Trobar la manera d'impedir-la. Impedir-la, sabem algunes coses ara ja que es poden fer ja, i això és important subratllar-ho, no? Coses com evitar els tòxics, l'alimentació sana, l'exercici, dormir bé, tot això és important, i una cosa molt important pel cervell, que és mantenir-lo actiu, i això s'ha vist, doncs, que les persones que tenen una vida social més activa i una activitat intel·lectual més elevada tenen menys risc d'Alzheimer. No és que estiguin protegits del 100%, però tenen menys risc. Això són coses que ja tots podem fer ara.
0: Aquests dies, Massip, te'l vaig enviar i va sortir la notícia d'un estudi que assegurava que el consum de cafè és clau per protegir les nostres neurones de les inflamacions que produeix l'envelliment. El tema del cafè, o sigui, se'ns ha dit, no, deixeu el cafè, ara resulta que el cafè és clau. Amb en Claudio Matos discutíem ahir, què faig? Torno a... Bueno, de fet, jo he tornat al cafè. Per culpa d'aquest estudi, dic, necessito un passiu.
2: Els fem amb llet, deixem de fer amb llet.
0: És a dir,
2: és
0: un estudi interessat que sabem que a vegades passa, s'ha fet amb suficient gent, aclareix-nos perquè hi ha milers de persones que es pregunten cafè sí, cafè no.
1: A veure, això és un estudi que ha fet la Universitat de Cork, a Irlanda, i a veure, jo crec que s'ha d'agafar una mica amb pinces, o sigui, no us poseu tots aquí a preparar la cafetera encara. Sí que és cert, o sigui, no és ni molt menys un estudi mal fet, no, està tot molt ben fet i sembla que és sòlid. El que passa, clar, és una d'aquestes estudis d'associació, no? Diem que tu veus una cosa i veus una altra i dius, estan relacionades, la qual cosa no vol dir que una sigui la causa de l'altra, és a dir, la gent que pren cafè, segons estan veient aquests estudis, veuen una millor salut neuronal, sembla, que tenen un cervell potser més preservat o més defensat contra aquesta inflamació que veiem amb el pas del temps. Una cosa porta a l'altra directament? Potser sí, potser no, però clar, i el mateix investigador que fa aquests temes, el John Cryan, alertava que estem parlant del cafè, i el cafè és una barreja de productes químics, no? O sigui, en aquest cas, els que serien protectors són els polifenols que té el cafè, però, clar, la cafeïna en si mateixa no és bona. La cafeïna, a molta gent, doncs, li pot causar uns problemes, doncs, cardiovasculars, pujar la pressió, etcètera, etcètera. Per tant, aquestes recomanacions, clar, jo ho he dit moltes vegades al programa i ho repetiré sempre, jo crec que aquestes recomanacions, sobretot quan són coses de dieta, de coses, menjars concrets o coses que s'han de menjar o deixar de menjar, és molt difícil fer-les a tota una població, perquè cadascú té un metabolisme diferent. Hi ha gent que prendrà cafè i no li farà res, li pujarà mai la pressió. Hi ha gent que prendrà una mica de cafè i es posarà pels núvols. Clar, és molt difícil.
0: No se m'ocorreix el descafeïnat, no? Perquè si el descafeïnat té aquestes propietats i no té la cafeïna, que és el que provoca el cor...
2: Els polifenols aquests estan a la cafeïna o estan a l'altra part del cafè, per entendre's?
1: Estan a l'altra part, i efectivament el descafeïnat podria ser, en aquest sentit, una mica millor. En aquest estudi no analitza si el descafeïnat té la mateixa relació, podria ser que sí, molt possiblement ho estaran mirant. Ja us ho dic, són temes bastant complicats quan intentem relacionar una cosa tan complexa com és la inflamació de l'envelliment i particularment el cervell amb una substància concreta, amb un aliment concret com és el cafè. Clar, això penseu que va dintre d'una dieta molt més complexa que tothom té i que potser la gent que pren cafè també pren més el que sigui i llavors això mascara els efectes. És complicat.
2: Però, Salvador, em va donar la sensació que aquest estudi fins i tot parlava d'un número de tasses de cafè concret que afavoria més aquesta causalitat, o sigui, aquesta relació entre no tenir aquesta inflamació al cervell i el nombre de cafès que prens.
0: O sigui, vols saber quantes tasses se'n pot prendre.
1: Sí. Parlaven d'entre 2 i 3. Clar, veien que l'associació aquesta la trobaven amb gent que prenia cafè de forma moderada. 2-3 cafès al dia seria considerat moderat.
0: O sigui, tu en prens, Salvador?
1: Jo sóc anglès, jo sempre faig... prenc te. Jo sóc de te, no?
0: Ja, però ets blanes, ets anglès.
1: Jo mai he pres cafè. Els anglesos m'han fet una inversió cultural que i ara m'he aficionat al te.
0: I no es pot fer amb la teïna? No, saber si això també ens va bé pel desinflamar, que jo també soc bastant de te.
1: Els polifenols d'aquestes veu que no estan en el te. La teïna és una cafeïna de baixa intensitat, diguéssim, per tant, també té els problemes aquests. El te té altres, en principi, possibilitats de ser bo, també té antioxidants i altres coses, particularment el te verd. Un cop més, jo no recomanaria a ningú que es posi a prendre te, a prendre cafè, ni res. Jo crec que són dades interessants, que potser en un futur veurem, entendrem una mica millor què volen dir, que llavors potser sí que podrem fer servir.
0: Tornant al cervell, neurones. Hem de parlar de l'estudi que ha trasplantat cèl·lules de cervell humà a ratolins i que han aconseguit formar connexions funcionals. A mi ja, el titular, em sembla increïble trasplantar cèl·lules de cervell humà a ratolins. Què buscaven amb l'experiment i com es fa això?
1: Bueno, això és fascinant. Jo crec que és un d'aquests estudis que quan ho llegeixes dius quines coses més fantàstiques que fem i a la vegada que complexes, no? Des d'un punt de vista ètic també i filosòfic fins i tot. Fa temps que s'està treballant, estudiant en barrejar cèl·lules humanes i de ratolí, sobretot el cervell, però una cosa molt simple, perquè el cervell humà no el podem estudiar. No podem estudiar perquè està funcionant i està allà. No pots agafar una mostra i no pots tocar-lo i mesurar-lo
0: i punxar-lo.
1: No és bona idea. No. Llavors, clar, tu estudies els dels ratolins o els dels animals, però clar, són cervells diferents. Si una cosa tenim els humans diferent als altres animals és el cervell. Llavors, tu, el desenvolupament del cervell, com reacciona un cervell, com funciona un cervell, fins i tot com respon a fàrmacs, ho has d'intuir a partir dels resultats que tens amb animals, i això no és mai tan exacte com

0: és mai tan exacte com podria ser si poguéssim treballar amb un cervell humà.
1: Clar.
0: Solució, anem a punt mig. Anem a crear un model que sigui una barreja de cervell animal i cervell humà, que tingui, o sigui, que contingui algunes cèl·lules humanes, que és el que han fet aquí.
1: Val, però les cèl·lules les han tret, no les poden treure d'un cervell que funciona, o sigui, les creen...
2: Sí,
1: cèl·lules,
2: sí.
1: O sigui, allò que dius és sempre els organoides, o no sé com ho dius.
0: Exacte, sí, sí. Efectivament, el que han fet aquesta gent és crear primer aquests minicervells, que n'havíem parlat altres sí. vegades. Això es pot fer, per exemple, a partir de cèl·lules de la pell, fins i tot, que les converteixes en cèl·lules mare, i un cop estan en cèl·lules mare, les obligues a convertir-se en neurones i elles mateixes generen aquesta mena de minicervellet en cultiu.
1: I per què, si són de la pell, es converteixen en cervellets i no en pell?
0: Perquè tenim el truc per obligar-les a fer això. Si saps les substàncies adequades, pots fer que un cop... diguéssim, el que fas és fer-les retrocedir amb el temps. No? Pot ser de la pell, pot ser d'on vulguis, les de la pell són més fàcils, i les fas retrocedir fins a l'estat aquest de quan eren cèl·lules mare primitives que podien, en principi, convertir-se en qualsevol cosa. I un cop allà, com que tenim el truc, se'ls posen unes substàncies adequades i llavors se'n van cap a, en lloc d'anar cap a la pell, que és on estaven abans, se'n van cap al camí de les neurones. Llavors aquí ja tenim el primer pas, que tenim sí. neurones humanes que les pots posar en formes, que elles mateixes s'ajunten amb aquestes formes de mini cervellet. Ara ve la part difícil. Com ho poses això amb un cervell d'un animal? Fins ara el que passava és que s'havien fet injerts o s'havien fet trasplantaments, diguéssim, d'aquestes cèl·lules al cervell del ratolí, però que el cervell del ratolí ja té les seves cèl·lules i aquestes pues, era com que no acaben de relar, no acaben de poder créixer i desenvolupar-se, que és el que ens interessa, veure com creixen en un entorn natural, com és un cervell, no un plat de cultiu. Aquí el que han aconseguit és agafar primer uns ratolins mutants que els han fet que no generin una part del cervell, que és el còrtex, que és la part de l'escorça del cervell.
1: Sí.
0: I llavors, clar, com que tenen, diguéssim, un buit, tenen un espai que no ocupen les cèl·lules del ratolí...
1: I creen l'organoide humà.
0: Amb l'organoide humà, un cop el trasplantes allà, s'implanta en aquest forat, diguéssim, en aquest espai que no hi ha les cèl·lules originals del ratolí, i aquesta és la part espectacular. Sembla que sí, doncs que connecten amb les altres neurones que hi ha d'allà, del ratolí, i més o menys sembla que sobreviuen i fan, fins a un 90%, deien, de les cèl·lules trasplantades, fan vida normal, diguéssim, en aquest cervell de ratolí.
2: Però, Salvador, el còrtex justament és on està la memòria, no?
1: Clar.
0: És on està tot,
1: sí. Què comproveu? Sí. Què es pot comprovar, doncs?
0: Clar, aquí es pot comprovar, sobretot, com es desenvolupa aquestes connexions entre neurones. És la part, com bé deia, una part més important del cervell, on hi ha la memòria, on hi ha mil funcions importants. I veure com aquest organoide i s'integra dintre un cervell, estableix estructures i funciona dintre un cervell, això li dona als científics que estudien desenvolupament doncs unes eines que fins ara no tenien, que és bastant espectacular. I, a més, com deia abans, això pot, fins i tot, pots estudiar com aquest cervell reacciona a fàrmacs. Dones un fàrmac i allà veus les neurones en el seu lloc com poden estar reaccionant en resposta a un fàrmac.
1: És a dir, per qui serviria? Si això anés bé, és a dir, al final, amb quines patologies servirien pels humans? O sigui, estic pensant en paràlisi cerebral, per exemple.
0: Sí, aquesta, per exemple, és una de les coses que suggerien els autors, que la paràlisi cerebral és una cosa que passa a vegades quan, per exemple, durant el part no arriba prou oxigen al cervell i es danyen algunes neurones, llavors apareix aquest problema de la paràlisi cerebral a partir d'això. Clar, això no sabem com passa, no es pot estudiar amb cervells humans.
1: No.
0: En canvi, amb un ratolí, el que pots fer és, amb aquests cervells, diguéssim, amb cèl·lules humanes injertades, el que fas és, pots simular aquesta manca d'oxigen, llavors veus com es moren o com es danyen aquestes neurones humanes. Això no ho havíem pogut estudiar-ho mai. Això, en principi, podria ser la porta d'estudiar possibles tractaments per evitar, protegir o curar aquesta paràlisi.
1: Em sembla mateixa. Importantíssim aquesta...
0: Jo crec que sí, crec que és una cosa molt important tenir una eina com aquesta, l'Alzheimer mateix. Un dels problemes que tenim amb Alzheimer és que no tenim un cervell on puguem estudiar l'Alzheimer. El del ratolí, els ratolins no tenen Alzheimer. Els hi podem generar un fals Alzheimer, però no és igual que el nostre.
1: I...
0: Clar, llavors, no saps mai, i és una mica el que ha passat amb, potser amb aquests primers fàrmacs que tenim de l'Alzheimer, que amb ratolins funcionen molt bé, però quan els portes a humans, doncs clar, no és el mateix, perquè el cervell no és el mateix. Llavors no pots estudiar-ho de la mateixa manera. Això seria fantàstic. Veure, per exemple, forçar una neurodegeneració d'aquest trasplantament de cèl·lules i veure's com responen als fàrmacs que tenim o a fàrmacs nous.
1: Apassionant. Salvador, per acabar, molt ràpidament, ens ha encantat l'estudi que descobreix que llegir augmenta la memòria, l'empatia i la salut mental, però sempre que ho facis per gust i no per obligació.
0: Sí,
1: i em
0: diràs
1: això, com es demostra? Bueno, a mi em sembla com de sentit comú.

0: Però sí. És així, eh? O sigui, hi ha estudi científic al darrere.
1: A veure, he trobat aquest estudi perquè m'agrada la conclusió, més que...
0: Ja m'ho imaginava.
1: La importància, la solidesa del treball potser es pot discutir, no? Però perquè com més és un estudi aquest d'associació, que s'ha agafat una població, han fet diverses estudis de població, de fet hi ha desenes de milers de participants, per tant és un grup bastant sòlid, i el que hem vist és que la gent que llegeix llibres per ple, que no els llibres que t'obliguen a llegir a l'escola, sinó que tu a casa teva tens llibres i els llegeixes perquè vols, doncs aquesta gent té un gruix de la substància grisa més gros. La substància grisa és on hi ha també la memòria, on hi ha la comunicació, on hi ha altres sistemes de coordinació del cervell. Per tant, què vol dir això? Podria ser casualitat, podria ser que simplement la gent que llegeix més doncs, té un nivell sociocultural més elevat i això fa que tingui també una protecció al cervell. Podria haver-hi mil explicacions, perquè realment és una associació massa fàcil de dir que si llegeixes t'augmenta la substància grisa. Però a mi m'agrada, creiem-s'ho, encara que no sigui...
0: Creiem-nos-ho. Una bona manera d'acabar. Llegiu, aquesta és la conclusió, tot. I llegiu per gust.
1: És la setmana del llibre en català, aneu tots a comprar llibres, aprofiteu que llegir és bonic, és divertit, i sembla que podria fins i tot ser bo pel cervell.
0: I busqueu els llibres d'en Massip i busqueu els llibres d'en Mir. Salvador, una abraçada molt gran. Passa bona setmana, resta de bona setmana. Anava a dir bon cap de setmana, i no. Sí, que estem els dimarts ara. Gràcies, una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu.

0: al balcó.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
5: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
6: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así. Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. Qué bien se les da repartir.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
9: Pues yo solo oigo la carretera.
10: Claro, al conducir se recarga solo.
11: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
12: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
13: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
14: És dimarts 22 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: A aquesta hora estem pendents de tres persones, dos homes i una dona, que han quedat ferides després que hagi cedit part del sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig, a Barcelona. Segons un primer balanç, tots tres han patit lesions lleus i han estat traslladats a l'hospital. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Ara mateix, els trens de la línia R4 de Rodalies no hi fan parada i els viatgers han de fer servir la línia 1 de metro entre la Sagrera i Fabra i Puig per continuar el seu trajecte. Més coses del dia. El Tribunal Constitucional ja ha fet el primer pas per aplicar l'amnistia als líders del procés. La majoria de magistrats han votat a favor d'aixecar la inhabilitació de Jordi Turull, perdonant també la malversació per l'organització del referèndum. La decisió definitiva s'espera per d'aquí dues setmanes, el 6 d'octubre, i pot servir per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. Junts per Catalunya manté, però, la prudència, tot i que celebra la decisió. Jordi Turull, secretari general.
16: Sí. Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
14: I el govern impulsarà una llei per vetar l'ús d'intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar la prohibició de les xarxes socials. Són algunes de les mesures que es preveuen pels problemes d'aprenentatge, però també de salut, que està comportant l'ús excessiu de pantalles en els infants.
17: Tot el que sigui necessari amb tots els instruments que tenim a la mà per protegir els infants de l'abús de les pantalles. Cap plataforma digital, cap multinacional tecnològica està per damunt de cap infant.
14: El govern vol ser la primera autonomia en regular l'ús de les pantalles en els menors, també a les aules, pels problemes que genera, ho dèiem, i amb evidències científiques, diu el govern, perquè el Departament de Salut ha determinat en un gran estudi que ha agrupat diversos informes que els adolescents estan de mitjana 7 hores amb el mòbil al cap de setmana i, a més, l'abús d'aquest dispositiu pot provocar miopia, sobrepès, trastorns de son, ansietat, falta d'atenció, fins i tot càries. i molts problemes a l'hora de relacionar-se.
0: L'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana.
14: És la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos. Més temes del dia, la Junta Constructora de la Sagrada Família pressiona l'Ajuntament de Barcelona perquè aclareixi com es resoldrà el reallotjament dels veïns dels pisos afectats per la construcció de la façana de la Glòria. Des del temple expliquen que ells ja han ofert una solució per l'edifici que ha d'anar sí o sí a terra, el de Núñez i Navarro al carrer Mallorca.
3: Per finalitzar la Sagrada Família, el que hem de fer és una escala que en aquests moments és impossible de construir perquè hi ha un edifici enfront d'aquesta façana.
14: Afegeixen, però, que ha de ser el govern municipal qui concreti com es resoldran els casos de la resta d'edificis que també estaran afectats per la construcció de l'escalinata. A Lleida, els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament, i la policia en aquell moment no va apreciar indicis de criminalitat. Sí que va dir que havia estat molts dies a l'aigua. I una notícia també d'última hora d'aquesta tarda. Un jutge de Barcelona ha deixat el fundador de Glovo, Òscar Pierre, a un pas de judici per un possible delicte contra els drets dels treballadors. El delegat de la companyia està en el punt de mira judicial com a responsable d'haver mantingut els repartidors en un règim de falsos autònoms, tot i les múltiples sentències que deien que havia de contractar-los com a treballadors. El jutge ha donat 10 dies a les parts perquè preparin els escrits d'acusació o sobreseïment. Glovo ja ha avançat que recorrerà la decisió. I acabem aquest resum del dia amb música.
2: I on estàs? Pica la lluna. Quan vindràs? Pica la lluna.
14: Poques gràcies ha posat a la venda noves entrades pels 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber la posició definitiva de l'escenari a l'estadi i saber que hi hauria més espai. Les 4 actuacions estan programades pels 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja havien venut més de 220.000 entrades que estaven exaurides. De fet, les dels primers concerts es van exaurir en només 20 minuts. Les noves entrades ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.
15: El dia en 5 minuts.
18: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 22 de setembre. Ja tenim resolució del Comitè Tècnic d'Àrbitres del CTA sobre les polèmiques al derbi madrileny, així que anem cap a Madrid a conèixer tots els detalls.
1: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: Fa pocs minuts s'ha publicat Tiempo de Revisión amb tres conclusions sobre el derbi madrileny. Dos encerts, l'expulsió a Hausen, que acaba amb penal a favor de l'Atlético de Madrid, i la groga al Cuti Romero per l'entrada sobre Bellingham. En canvi, assenyala un error. Kangin Lee hauria d'haver estat expulsat. Tot això ja ho sabíeu perquè ahir a la graderia del balcó ens ho explicava l'Héctor González. Héctor, què tal? Com estàs?
1: Què tal, Anna? Bona tarda, com estàs?
0: Una mica les conclusions de Tiempo de Revisión ja són les que tu havies arribat a comentar.
1: Sí, señala Ortiz Arias, el árbitro de Céspedes, en dos de las acciones, la de la entrada de Kangin Lee sobre Valverde. Dice el CTA que claramente tendría que haber sido tarjeta roja y que el árbitro de VAR, Trujillo Suárez, tendría que haber también intervenido y haber llamado a Ortiz Arias para que viera la acción en la pantalla. Y también señala Ortiz Arias en esa jugada del penalti de Hausen sobre Juliano Simeone. Dice el CTA que era, aparte de penalti, tarjeta roja, y que el VAR en este caso sí hizo bien en avisar. Y mantienen como buena decisión la de la tarjeta amarilla al Cuti Romero por esa acción sobre Bellingham. Comentábamos ayer que era una acción que había generado cierto debate, que podría ser tarjeta amarilla, tarjeta roja. Bueno, al final se ha decantado por lo de la tarjeta amarilla al CTA y dejarlo todo como estaba, pero bueno, Ortiz Arias, con esos dos errores graves, va a ser, no sé si la palabra es castigado, o bueno, que se le va a dar descanso durante al menos alguna jornada a la vuelta del parón de selecciones.
0: Valverde, per cert, hem sabut avui que té un esquinç de grau 3 al turmell, i enmig de tota la polèmica arbitral sobre un altre capítol de la guerra entre el Madrid i Javier Tebas. El president de la Lliga va fer un tuit citant a un mitjà de comunicació on deia que cap equip té un arbitratge a la carta, criticava Real Madrid Televisión i defensava que la Lliga no és una competició adulterada. Doncs el Madrid ha respost, y a sobre, Héctor, demanant la dimissió de Javier Tebas.
1: Sí, este es el cuento de nunca acabar entre Javier Tebas y Florentino Pérez y el Real Madrid. Ese tuit de la mañana de Tebas, hablando de televisión del régimen para calificar así a Real Madrid Televisión, diciendo que cuando no es Negreira es el árbitro, las excusas del Real Madrid, sobre las palabras, por supuesto, también de José Mourinho en rueda de prensa después del derbi madrileño. Y al final también, bueno, pues el Madrid ha querido responder, ha sacado un comunicado a media tarde criticando duramente a Javier Tebas. No es la primera vez que esto ocurre en los últimos meses. Dicen que Tebas tiene una obsesión hacia el Real Madrid, que son unas declaraciones graves e incomprensibles, impropias de un gestor responsable. Y luego, bueno, pues directamente abren la puerta, ¿no? O piden, no sé si una dimisión de Tebas, o al menos si un cambio en la dirigencia de la Liga. Hablan de que debería haber un gestor con neutralidad, que Tebas daña la imagen del fútbol español. Y bueno, es un palo más en esta guerra entre el Real Madrid y Tebas, hoy a tenor de las críticas arbitrales del Real Madrid tras el derbi, y en la persona de José Mourinho. Bueno, Tebas ha puesto ese tuit por la mañana y esta tarde llega el comunicado del Real Madrid, que, aunque no parezca la firma, pero bueno, está, podemos leer entre líneas las palabras de Florentino Pérez, vaya.
0: Eso desde luego. Ayer también nos contabas que esta mañana se tenía que producir la habitual reunión entre entrenadores de primera y segunda con los árbitros. Al final ha acudido Flick, pero no Mourinho. ¿Con qué conclusiones de esta reunión de la mañana, Héctor?
1: Bueno, sí que ha acudido Hansi Flick, como decías, también el Cholo Simeone, muchos de los grandes nombres de los banquillos de primera división. Ha faltado Mourinho, Bordalás, Pellegrini. Desde la federación dicen que Mourinho ya había avisado la semana pasada de que no podía acudir, que no tenía que ver nada con lo que ocurrió en el derbi madrileño. Y es verdad que es una reunión en la que participa el comité técnico de árbitros, en la que también se hablan de otras cuestiones económicas, de formación de los entrenadores. Está presente también la Federación Española, la Liga. No solo se habla de árbitros, pero lo que más tiempo ha ocupado en la reunión han sido los árbitros. Estaba Fran Soto, el presidente del comité técnico, el jefe de la dirección técnica también, Fernández Borbalán. Bueno, se han hablado de unificar criterios, de tener empatía desde un colectivo, el arbitral, hasta hacia el otro, el de los entrenadores, y que sea también así de vuelta. Bueno, han intentado llegar a algunos puntos de acuerdo para la estabilidad y la armonía de la Liga en los próximos meses. Y también nos cuentan que, bueno, se ha hablado de jugadas concretas, de jugadas polémicas de las últimas semanas, y que en concreto se ha hablado, por ejemplo, de la de la patada de Kangin Lee a Fede Valverde, de la que hemos hablado, de la no expulsión del surcoreano el otro día en el derbi, bueno, que se ha puesto como ejemplo y que se ha generado allí también un pequeño debate entre entrenadores. Alguno defendía incluso que podía ser amarilla, la mayoría decía que eran tarjeta roja. Bueno, que se ha hablado de arbitraje, de jugadas concretas, y de cómo mejorar las condiciones de los entrenadores, no los de élite que están bien asentados, sino bueno, pues también esos entrenadores de segundo nivel o de segunda división o algunos incluso que ahora mismo están sin equipo y que han estado por allí también en Las Rozas.
0: De todos estos entrenadores, Flick, por ejemplo, ha preferido no hablar con la prensa, pero sí que lo ha hecho el entrenador del Español, Manolo González.
2: Sabemos que va a haber errores, aciertos, que eso va a ser así todo el año. Intentar que vaya lo mejor posible, a poner toda nuestra parte, ayudar a todo el mundo y ya está, no hay más.
3: ¿Qué es lo que más os preocupa de cara a lo que le habéis trasladado a Fran Soto, por ejemplo? ¿Cuál es vuestra principal preocupación?
2: No, nada en concreto, verdad. Que al final sabemos que es un trabajo difícil. Intentar pues ayudarnos entre todo y que, bueno, sobre todo el clima de crispación que no se genere y que, hostia, que al final va a haber errores, va a haber aciertos, pero que entre en una normalidad, sobre todo. Y al final que los criterios, sobre todo, sí que son importantes. Que los criterios sean uniformes, eso sí.
0: Pues con la naturalidad que caracteriza a Manolo, resumiendo un poco cómo había ido esta reunión entre entrenadores y árbitros. Héctor, muchísimas gracias por todas las últimas horas y cualquier novedad nos cuentas.
1: Muy bien, Ana, será un placer. Hasta pronto.
4: La información del Barça a la gradería del balcó.
0: Vuit i 37 de la tarda, a tot això, molta més tranquil·litat, ni punt de comparació a Barcelona, que de fet no sé si hi haurà o no gaire moviment aquests dies, em sembla que no. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Hi ha passat algú per la ciutat esportiva aquest matí? La tenen tancada o com està el tema ara mateix?
5: Doncs l'han obert, però en circumstàncies pràcticament, perquè ni Hansi Flick hi ha anat avui, perquè ha anat a la trobada que hi ha hagut entrenadors del futbol professional a Madrid, a Las Rozas, aquest matí. En un principi no hi havia d'anar, però finalment Hansi Flick va decidir ahir al vespre que sí que hi aniria, perquè fa la resta de no internacionals. Clar, hem de tenir en compte que el Barça és l'equip de la Lliga que més internacionals té. Ara mateix té a Barcelona els lesionats, que ho serien, evidentment, internacionals, Joan Garcia, Christensen, Frenkie de Jong i també Rooney Bargi. Són aquests quatre. A ells se'ls hi ha d'afegir Tec, Gerard Martín, Balde, Gavi i Gabriel Jesús. Són els únics futbolistes no internacionals, almenys en aquesta aturada que té el Barça. Per tant, són els no internacionals que s'entrenaran des d'avui, ho han fet a partir de les 11 del migdia, fins al divendres. És a dir, quatre dies d'entrenament, van tenir festa ahir i tindran festa des del dissabte, és a dir, des del divendres a la tarda fins al dilluns 5 d'octubre. Són 9 dies i mig pels que Hansi Flick dona festa a aquesta part de la plantilla. El dia 5 el Barça tornarà a entrenar-se. Progressivament s'aniran incorporant els internacionals perquè no arribaran el dia 5, tampoc el 6 perquè encara hi haurà partits internacionals. Per tant, s'allargarà encara aquesta setmana d'entrenar amb poca gent. El Barça, el proper compromís el té el dia 10 contra el Getafe, per tant, molt i molt de temps sense el Barça de Hansi Flick.
0: Encara queda i molt. Hi ha 6 blaugranes amb la selecció espanyola. Han entrenat avui per primera vegada, ho han fet en públic a Las Rozas, i tenim a Lamine Yamal picant pedra per la pilota d'or, podríem dir.
6: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
7: En tu caso, ¿cuáles son tus argumentos?
6: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente.
0: Doncs Lamine Yamal traient pit. No es pot dir que el 10 del Barça no està darrere aquesta pilota d'or.
5: No, ho està intentant amb totes les forces, així com també ho està fent el propi Mbappé. Recordem que Lamine amb Espanya té partits amb Anglaterra, amb Croàcia, amb República Txeca i una altra vegada amb Croàcia, que la majoria dels futbolistes del Barça juguen aquesta Nations League que arranca aquesta mateixa setmana, i que el que pitjor ho té o més complicació té com a mínim a nivell de viatge és Rafinha, que farà 35.000 quilòmetres en aquesta aturada. 2 partits amistosos, sí, contra Austràlia. Sí, no m'he equivocat. Són 2 partits amistosos contra Austràlia. Austràlia, 26 i 29, i després un altre amistós a la Índia. Per tant, déu-n'hi-do el periple que ha de tenir Rafinha en aquesta aturada de seleccions.
0: A veure si les espelmes del Bermúdez d'aquest matí a la Catedral de Barcelona funcionen i torna bé Rafinha de l'aturada de seleccions. Qualsevol novetat, Nil, ens demanes pas. Gràcies.
5: Una abraçada.
0: 8:41 de la tarda, ja ha començat la Champions femenina en aquesta edició 26-27, on el Barça defensa títol, arrenca demà pel Barça, debuta contra el París, el Johan Cruyff, a les 9 de la nit, amb baixes sensibles com les de Vicky López i Kika Nazaret, això sí, recupera a Irene Paredes, tot un repte pel Barça de Pere Romeu, tot i que el tècnic li treu ferro.
8: Doble repte... per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
0: Una Champions que serà especial per la davantera polonesa Eva Pajor. La final es juga a Varsovia, a casa seva. Això és el que n'ha dit.
9: Este año el final es en Polonia, en Varsovia, pero no pienso ahora en esto porque mañana empezamos con primer partido y en mi cabeza es solo este partido contra París.
0: I per fer una prèvia diferent, avui volem saludar a una protagonista de luxe, una autèntica referent en tot el que té a veure amb la salut de les esportistes. Anem a parlar amb Eva Ferrer. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Anna.
0: Avui volem aprofundir en la salut de les esportistes i en investigacions que s'estan realitzant des d'aquí, des de casa nostra, molt interessants.
10: Sí, avui parlarem amb la doctora Eva Ferrer, que és especialista en medicina de l'esport a l'Hospital Clínic i a l'Hospital Sant Joan de Déu. És la fundadora i la directora de la iniciativa L'Esport en Femení. També és membre del Comitè d'Esports de Salut Femenina de la UEFA i, de fet, durant 4 anys va ser la metge responsable de l'equip femení del Barça. Amb més de 20 anys d'experiència, actualment treballa en el Barça Innovation Hub, investigant sobre la salut femenina en l'esport. I ja ens escolta a la graderia del balcó, Anna, Eva Ferrer.
0: Eva Ferrer, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Si a la salut de les esportistes haguéssim de dir que és un iceberg, tu què creus que heu investigat de moment? Un 10%, un 20%, un 50% de tot el que es pot arribar a investigar?
11: Mira, de fet, fa molt poc vaig estar llegint una revisió sistemàtica relacionada més que amb la salut, amb les lesions, una revisió del 2025, no fa gaire, i parlava que només el 8,8% d'estudis publicats relacionats amb lesions esportives eren amb una població femenina, el 8,8.
0: O sigui, no arribem encara a l'any 2026 al 10% ni tan sols.
11: Exacte. Sí que és cert que el 20% eren amb dos sexes, o sigui, agafaven homes i dones, però només, estudiar només lesions esportives associades a la població femenina, estem parlant del 8,8%. O sigui, estem una miqueta lluny, encara.
10: La doctora Ferrer ha desenvolupat diversos estudis relacionats amb el cicle menstrual i el més recent volia estudiar aquest impacte de la menstruació en les lesions. Llavors, volíem preguntar-te quan us decidiu a iniciar aquesta investigació i per què és tan important investigar el cicle menstrual en l'esport femení.
11: Doncs mira, jo quan em vaig incorporar el 2018 al club, tenia clar que les dones tenen característiques diferents, ni millors ni pitjors, diferents. I com bé dius, no? Part del que s'ha de valorar és la salut i, en aquest cas, l'impacte de la salut o de les lesions amb la fisiologia femenina. I, per tant, al llarg dels 4 anys vam estar recollint el que són els cicles menstruals de totes les jugadores que passaven pel primer equip, era en aquest cas. Amb un objectiu, primer, que la menstruació és salut, sí? O no, bona o dolenta, però és un marcador de salut, és un signe de salut. I, evidentment, en el món, en l'àmbit, en l'entorn esportiu, la menstruació pot tenir o no, que és el que havíem de mirar, impacte sobre el risc de lesió o la severitat d'una lesió. I per això vam començar, bàsicament, primer perquè volíem conèixer la salut i després conèixer fins a quin punt podia tenir impacte o no sobre aquest risc de lesió i severitat de la lesió.
0: Precisament sobre l'impacte, un dels darrers resultats que heu presentat és que les jugadores de futbol no és que tinguin més risc de lesionar-se quan juguen, quan tenen la regla, però sí que heu trobat que les lesions són més llargues, que el temps de recuperació és major si et lesiones tenint la regla, que no pas si la lesió és en un dels dies en què no la tens. És interessant aquest resultat.
11: Dels 852 cicles que vam analitzar al llarg d'aquestes quatre temporades i si ho comparàvem amb les lesions, vam veure que, tal com dius, el 87% es produïen en època de no sagnat i només el 13% quan hi havia el sagnat. Però la gran troballa, o el que ens va resultar més important en quant a resultats, és que eren més severes. És a dir, per dies més dies, quan la lesió passava en els moments del sagnat.
0: I això per què passa? Per què són més severes?
11: Doncs la hipòtesi, nosaltres ho valoràvem des de dos punts de vista. La part hormonal, és a dir, un cicle menstrual té el que jo dic una coreografia hormonal on hi ha una primera fase on les hormones són planes, després van pujant a la fase ovulatòria i van baixant a el que es coneix com a fase lútea. A la primera fase, que es diu la fase folicular, la inicial, és quan les hormones estan més planes, és a dir, la seva concentració és molt baixeta. Per tant, si tornem al que em preguntaves abans, quins són els factors que poden estar associats a aquesta severitat? Doncs la no existència d'aquestes hormones, que en part tenen un factor protector, i per tant el no ser-hi doncs, pot ser així, un dels factors, i després hi ha altres factors no hormonals que poden intervenir, que podria ser la fatiga associada als dies de sagnat, així com la pèrdua de ferro que va associat a aquest sagnat, alteracions a nivell de son, que també es veuen que passen en moments de l'inici del cicle menstrual, o símptomes de dolor, que també hi ha dones que quan tenen sagnat doncs tenen un pic de dolor. No? Tota aquesta hipòtesi fa que nosaltres creiem que aquí hi hagi una menor protecció tissular i una recuperació tissular més lenta. I per tant això doni una major severitat.
0: És que pràcticament pels resultats que presenteu triplica el temps de recuperació les jugadores que s'han lesionat durant el sangrat respecte a les que no. Per tant, no són xifres menors.
10: I un cop teniu tots aquests resultats i sabeu aquest impacte, com es trasllada això als entrenaments? És a dir, què es pot fer, no?, perquè aquest impacte sigui menor o perquè les jugadores doncs, es puguin recuperar abans si és que heu trobat alguna manera d'aplicar-ho, no?, als entrenaments?
11: El primer de tot és entendre que tota la informació i l'educació que tenen les jugadores i l'staff és el que toca. És a dir, no has de posar por, no?, i que les jugadores tinguin por a, ostres, quan estic sagnant, ojo, que pot ser pitjor. O sigui, sempre estem parlant de factors de risc i sempre estem parlant de possibilitats i potencialitats de factors de risc de lesió. Això és el primer, perquè moltes vegades després el titular és ojo si et lesiones quan estàs sagnant. Jo m'hi he trobat en situacions i després això genera
0: sí, com un efecte de por entre les jugadores.
11: Exacte.
0: Que no és el qual voleu, o sigui, arribar.
11: Exacte. Una de les aplicacions pràctiques és aquesta. És, escolta, et passa alguna cosa? Anem a entendre per què. Perquè si hi ha sintomatologies de dolors, tu, a nivell neuromuscular, igual no respons igual. I aquest és un factor que tenim clar que pot ser un efecte. I a l'hora d'entrenar, jo et puc adaptar segons quines coses. La part que s'intenta és individualitzar. Evidentment, si estàs jugant a la final de la Champions aquell dia, doncs difícilment, una, la jugadora et dirà res, perquè això també ho sabem, però no tots els dies són finals de Champions, ni tots els dies passen situacions extremes. I per tant, aquesta adaptació és el que s'intenta, no? Intentar ajustar les càrregues, sobretot, a aquestes necessitats.
0: Entenc que cada jugadora és un món, però, per exemple, hi ha actualment, o fins a quin punt es fa, que les jugadores intentin quadrar el calendari menstrual amb el calendari del futbol. Ara posaves l'exemple de si és un dia de final de Champions, doncs tothom cap endavant. Per exemple, amb l'ús d'anticonceptives, de pastilles anticonceptives, fins a quin punt es juga per quadrar els calendaris?
11: Mira, aquest és un tema, per mi, que creu una línia, o sigui, és ètica. Jo, com a responsable de salut, no li demanaré a ningú que es prengui res per quadrar absolutament res. Si alguna, per necessitat, vol fer-ho, seus, ho parles i valores si val la pena o no val la pena. pensa que en un món com el del futbol o de l'esport en general, els calendaris pot fer que estiguis viatjant i que avui estiguis aquí, demà allà, i que s'afectin els teus ritmes circadians i que t'afecti a la son i t'afecti un munt de situacions, no? I, per tant, es pot valorar prendre medicació per quadrar cicles? Si la jugadora t'ho planteja i ho posa damunt de la taula i es posen tots els pros i contres damunt, és una opció que està, evidentment. Però s'ha de valorar bé perquè al final no deixa de ser una medicació.
0: Eva, treballes en un munt d'investigacions i una que esteu començant a aplicar és aquest algoritme, no, que heu desenvolupat, que treballa amb intel·ligència artificial i que intenta ajudar a estimar el risc de problemes físics que es comença a aplicar ara fa pocs mesos. Com ha nascut el tema aquest de l'algoritme i de moment, com de satisfets o no esteu amb els resultats?
11: Bueno, com bé dius, és un algoritme que el que fa és predir el risc de lesió. O sigui, el que a nosaltres ens ajuda és entendre quin risc de lesió pot haver-hi amb les dades que nosaltres li posem en el model que ens pugui dir aquest risc de predicció. Evidentment, quan tu dius hi ha un 75% de predicció segons el model, sembla que hagi de ser un 75% de risc que es trenqui. No. O sigui, això el que ens diu és que hi ha un 75% de possible predicció del risc. I, per tant, com més alt sigui aquesta possibilitat de predicció, major i més controlat tindrem el risc de lesió.
0: És encara també molt prematur, tenim pocs exemples d'esportistes que siguin mares durant la seva carrera, però el primer que et vull preguntar sobre això és possible ser mare durant una carrera esportiva i després tornar a competir al màxim nivell, a l'elit? Això és possible?
11: No, és possible perquè n'hi ha, no? O sigui, no ho dic jo, Eva Ferrer, la metgessa, sinó ho diuen les jugadores que han sigut mares i que han tornat a competir, inclús no només a futbol, sinó amb altres esports. Per tant, és possible, sí. Ara importantíssim, s'ha d'adaptar tot aquest entrenament, tota aquesta tornada a les necessitats d'una jugadora quan està embarassada, però que és possible i tant.
10: Però quan una dona es queda embarassada, quant temps de mitjana triga tornar a poder competir al nivell que tenia abans?
11: A nivell, el que diuen els estudis, que parlem de 16 setmanes, més o menys, no? Des del postpart fins a tornar a la nivell o a la normalitat. Evidentment, hi ha vegades que pots escurçar una miqueta i amb uns altres potser ho has d'allargar. Per què? Perquè depèn del tipus de part. No és el mateix un part vaginal que una cesària. Una cesària no deixa de ser una intervenció quirúrgica que t'has de recuperar. No és el mateix haver tingut una criatura que dos. No és el mateix una primípara que haver tingut abans algun part. És a dir, a nivell individual pots escurçar o allargar. Més o menys es diuen que al voltant d'unes 16 setmanes.
0: Per tot el que estàs explicant i pels avenços que esteu fent, imagino que la teva relació amb elles, o com a mínim d'elles cap a tu, ha de ser de gratitud, no? Perquè hi hagi una figura com la teva, a banda de molts altres, que estigui treballant a poc anar descobrint la realitat dels seus cossos, de la seva salut. O sigui, imagino que en aquest cas les jugadores agraeixen, no?, que hi hagi iniciatives i projectes com els vostres que dia a dia van investigant.
11: La gratitud és de mi envers a elles. Pensa que això no és vaig un dia i avui els demano una mica de saliva i passat demano sang. I no, això és una feina molt constant. No és fàcil, són pesats, els he dit moltes vegades que sé que sóc molt pesada, però els agraeixo l'ajuda i la manera que tenen de fer-ho. Elles s'hi posen i elles no posen traves i, per tant, la gratitud és meva perquè elles cedeixen el seu temps, les seves mostres del que toqui i la informació per poder investigar. I, per tant, jo no tinc més que paraules d'agraïment per elles, en aquest cas.
0: Doncs, doctora Eva Ferrer, moltíssimes gràcies i esperem que la pròxima vegada que parlem l'iceberg, que el percentatge d'investigacions al cos de la dona i de l'esportista dona sigui una mica o bastant major del que tenim actualment, que ja ens deies que és inferior al 10%. I moltíssimes gràcies per la teva feina i per la manera tan didàctica en què l'expliques.
11: Seguirem treballant. Seguirem treballant. Moltes gràcies per l'interès a vosaltres.
4: Recupera tots els continguts al nostre web i a les xarxes socials.
12: T'enterau.
0: Ja ho sabeu que al web i a l'app de la Cadena SER podeu trobar tots els nostres continguts. El Barça debutarà demà a la Champions femenina contra el París. Avui ho fa a les 9 de la nit al Madrid contra el PSG. Ja un partit important. De fet, han acabat ja el Bayern 2, Manchester City 2. Partits interessants en aquesta primera jornada de Champions femenina. I abans d'acomiadar-nos, vull que escolteu a l'alcalde de Madrid, Almeida, preocupat sobre la seu de la final del Mundial 2030. Deia l'alcalde que cada cop té menys clar que aquesta final es pugui jugar a Espanya i que, en tot cas, s'hauria de, llavors, reconsiderar.
13: No soy optimista. No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y, lógicamente, ellos yo creo que están actuando a nivel político-institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido. No tenemos ningún contacto con el gobierno de España, no se nos ha transmitido ningún tipo de acción por parte del gobierno de España. Parece increíble que esta final no se celebrara en la ciudad de Madrid y, por tanto, yo en estos momentos no tengo ningún motivo para pensar que el gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final.
0: Doncs ja veieu, la guerra política que hi ha per la seu de la final del Mundial 2030. Altres notícies importants del dia d'avui és que Joan Mir es perdrà les dues següents curses de MotoGP. Està esperant un diagnòstic per uns problemes físics que té, dels quals encara en desconeix el motiu. Per tant, ànims cap al Joan Mir i tant de bo que ben aviat pugui saber el motiu d'aquests problemes físics. Nosaltres acabem aquí la graderia d'avui dimarts. Tornarem demà, com sempre, a 8:45 del vespre. A les 12, més que t'hi jugues. Ara us deixarem a Hora 25 amb el José Luis Sas. L'actualitat esportiva, l'última hora, la tindreu a 12:15 amb el Larguero de Manu Carreño. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.
4: La graderia del balcó amb Anna Palet.
14: Hola, esto te interesa.
15: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
14: ¿Y lo del sorteo?
15: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
16: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas.
17: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
18: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
19: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
20: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
21: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 € al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.